0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

el deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu, en reivindiquen a crits.

Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

A ICAT, l'estiu sona diferent. Mm-hmm.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Sempre és al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I sap millor contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm in love.

Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facis cas, que perdi el compàs, i em pregunto si d'un altre també em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció ens he punjat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Linkat.
3: Linkat.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a
1: ICAT. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
1: Aicat.
4: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
5: El sona nou d'estiu descobrim.
4: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
6: Bona tarda de nou, són les...
4: I Aina Ostrell.
7: L'estan pagant per fer-se.
4: FM, app i 3CAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Classics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Ràdio Mollet us ho fa.
1: A través de
0: Ràdio Mollet us ofereix

Després de la pausa, continuem amb la música aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas. L'últim de la fila, després d'un any sabàtic, el 1995, tornen amb un altre disc, La rebel·lió de los hombres rana. Aquí el grup va decidir arriscar-se amb un so més fosc i uns ritmes més lents, propers al mig temps, que no van arribar a agradar a tots els seguidors, però que amagaven cançons destacades com Sin llaves, Las hojas que ríen, Uva de la vieja parra o Qué bien huelen los pinos. Avui escoltem l'último de la fila amb el tema Sin llaves.

Honey és una cançó escrita i produïda per Mariah Carey per al sisè àlbum d'estudi de Carey, Butterfly, de 1997. Va ser el primer senzill de l'àlbum i es va convertir en un dels majors èxits de Carey, aconseguint el número 1 als Estats Units, en debutar en aquesta posició i romandre al cim de la, durant 3 setmanes. També va marcar una transició a la carrera de Carey, apropant-se més al so hip-hop. Escoltem Honey, Mariah Carey.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. I recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa. Me Haces Tanto Bien és una cançó de 1993, publicada a l'àlbum La Última Tentación i interpretada pel duet espanyol Amistades Peligrosas, sent un dels seus majors èxits a nivell internacional. La lletra de la cançó conté temàtica eròtica, narrant una relació sexual completa, típica dels primers treballs i èxits musicals d'Amistades Peligrosas. Peligroses, encara que l'estil més elegant. Escoltem Me Haces Tanto Bien.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ulla de Ràdio. Sergi Guiu, Anson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Avui això m'ha començat amb actualitat, perquè un cop que la tinc,
1: venga,
0: Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing, que és una sèrie que mirava i que estic molt contenta perquè ja torna la quarta temporada.
1: Molt bé, però és de Netflix aquesta sèrie? O
0: no, és d'un canal de pel·lar al Canadà i que l'ha comprat Netflix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quatre temporades, eh?
0: Sí.
1: I de què va això?
0: és tipo Virgin River, és un...
1: Molt bé, a veure, ajuda'm més.
0: És com un campament, bueno, com un campament d'aquestos de que llogues cases per l'estiu i tal,
1: sí?
0: I hi ha activitats d'això, d'una noia...
3: Camping, no?
0: Sí, com un camping.
1: És la paraula que estàs buscant?
0: Més o menys,
1: ah,
0: sí.
1: D'acord, no és tan difícil.
0: O sigui, una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que s'aparte. Llavors torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps, i bueno, a partir d'aquí es teixeix. És molt cozy, o sigui, és molt de paisatges molt bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi m'agrada molt, la veritat,
1: molt
0: i
1: bé.
0: Tenia ganes que comencés.
1: Mira,
0: sí. I
1: gestionar un càmping ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, pues, canoa, tot això, saps?
1: Però
0: de persones
1: gerent de càmping és més guai que gerent d'hotel.
2: Bueno,
0: absolutament.
2: Bueno, jo crec. Sí, suposo que sí.
0: Estic d'acord.
1: No, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica
2: l'economato aquell, sí.
0: Sí. I no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
2: Oh, que bonic.
1: Sí, el càmping, sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No hi vaig,
1: però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
2: Però, escolta, si aneu en un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits, vull dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Els càmpings ja han descobert que també poden anar a apretar els diners, eh?
2: No.
1: Normalment el càmping...
2: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, pues mira, nosaltres també ens agradarà que paguis.
2: És que durant la pandèmia els càmpings van ser molt recurrents.
1: Cosa absolutament respectable, eh?
2: No dic que no, evidentment. Sí, sí. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
2: Doncs això, els càmpings, jo crec que durant la pandèmia van fotre un pet molt fort.
1: Sí, és veritat.
2: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també s'hi van encarinyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir, ja...
1: Hi ha bungalows més glamurosos que habitacions d'hotel.
2: Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí,
1: mira,
0: i una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
2: Sí?
1: Però això ja s'ha sentit?
0: Sí, ja s'ha dit.
1: Ah, jo pensava que era més endavant, això.
0: Ja s'ha dit. T'encontraré.
2: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo.
0: És molt bona.
1: Això és Netflix, també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
2: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
2: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, de bé, ara ha tornat una mica la glòria, tal, bueno.
1: No seré jo qui ho faci.
2: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dura 39 minuts, i el penúltim que en dura 50, i he vist que l'últim dura una hora, la resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
0: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més ràpid. És veritat que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro, és a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu, però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta llarg la narrativa dels primers 5 capítols, però ja s'acaba.
2: Bueno, per sort no hauràs de passar un altre cop per això.
1: Ja s'acaba.
2: Si tampoc t'agrada.
1: També he llegit molts de... que expliquen el final. No sé com serà el final, però no sé si caldrà que expliquin moltes coses. No sé com serà, però hi ha molts articles de significat del final de The Bear.
2: Ui, això és que se posaran molts cinematogràfics i faran
1: paraules
2: d'aquestes.
1: Però jo ja quasi estic a punt de fer el primer tic de les coses d'estiu.
2: Molt bé.
1: Aquesta sabia que era fàcil de gestionar.
0: I tu, Ivan?
2: No, jo la meva actualitat era precisament això. Les crítiques pues, la posen com a molt amunt a l'última temporada de Bear.
1: A nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90% i escaig.
2: Ui, ho he vist fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. Sí,
1: jo crec que no sóc objectiu,
2: Fer feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit.
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència és la... És una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir com estic veient aquesta última temporada.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
2: Jo crec que cauré a veure Foroma. Me l'havia guardat una miqueta, però és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res.
2: Perquè més es va, ja sabem més, l'últim capítol de la temporada en curs, diguéssim, per tant, ara tinc 4 per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
2: Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno...
1: Jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot, per analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
2: Home, viure una última temporada així, setmana a setmana, amb la pausa pel mig, amb el hype, també fa una mica d'il·lusió.
1: I que et decepcioni.
2: Una de tantes, no? Vull dir, vinc de veure Eufòria. És que clar, m'hauria de mirar algo que ara no em decepcionis al final, perquè clar...
1: Que potser no, From, no potser no, però From...
0: Bueno, encara no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
1: Doncs mira-la, aquesta.
2: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui, que està interessant,
1: Jo no en conec cap.
2: Ja us diré quan arribi.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97. It's hard to believe... What's not waiting for me? Someone I lost. Someone special. The X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign... to the future at the height of his rule. La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
2: Sèrie d'animació,
1: M'agrada X-Men, Però l'univers pel·lícules.
0: Ah.
1: Aniversaris, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
2: I aquesta de Llençaries és d'animació, per això?
1: És d'animació. No em frenaria que fos d'animació, però no. Ara centro els meus esforços en el que miraré aquest estiu.
2: Molt bé.
0: Metes curtes.
2: Home, però ja que vas tan ràpid, potser te quede...
1: Mai tan ràpid, però si tinc suïts, vull dir, tranquil.
0: Sí.
1: En cas de que se m'acabés la feina, tindria suïts per endavant, vull dir.
2: Molt bé.
0: Doncs aquesta arriba a Disney Plus, i a Disney Plus també arriba Olivia.
3: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero? He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
4: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
3: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
5: Bueno, eso es básicamente un hotel.
3: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.
6: Aquí la gente da cringe, tío. No llega ni el shame.
5: Aquí tenemos tradición.
7: No, lo que no tenemos es dinero.
5: Tengo 1,70.
8: Pues con eso te llevas dos puñados de... Y una pegatina.
5: ¡Pum! No te olvides.
0: Olivia es la nueva comedia familiar creada y producida por David Troncoso y Flippy, compuesta por 6 episodios y está dirigida por Juanma Pachón. La serie narra la historia de Mario Rey, el hombre del temps más famoso del país, que después de un xerín inesperado en la seva vida es veu obligado a refugiarse con la seva filla Olivia, en l'Oliver del seu pare Tomás, amb el que porta 30 anys sense parlar-se. Aquest retrobament forçós obrirá velles ferides, pero también noves oportunitats.
1: Saps què m'ha passat? Just avui, mira, m'ha aparegut per Twitter el trailer.
0: Sí.
1: Però jo he llegit Oliva com a títol. Perquè també he vist sortir un frame del Pablo Chapela del protagonista amb una oliva i tal, no sé què, i he pensat, es diu Oliva, però ara veig que no.
2: Sí, perquè es veu que son pare té...
1: L'olivar, les olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
2: Potser han jugat una mica també amb això.
1: Llavors he pensat ara això, sí.
0: Aquesta me l'has marcat perquè no hi ha trailer.
2: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el trailer, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, que me sembla que també serà una sèrie bastant cozy.
0: Sí.
2: I no la miraré. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui mínimament dramàtic i profund, no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
1: Serà, serà, serà dramàtic i profund, això.
2: També, amb aquest, amb aquest.
0: És que, jo, més,
2: per lo que he vist el tràiler, hi, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, amb aquesta sèrie.
0: Sí.
1: Vale, vale.
2: Que és un drama, perquè és la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de la seva filla... es muda amb ell en un poble i llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no? No han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat de la, del seu entorn, i té com aquest punt una mica... Ell tampoc s'emporta bé amb son pare, vull dir...
1: Ja. I va, aposto. Crec que s'acabaran portant tots molt bé.
2: Molt, sí. I serà la una meva, família feliç.
1: És la meva aposta. Crec que la segona temporada, hi haurà segona temporada, ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver i tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per acabar la segona temporada, que serà quan la cancel·laran, aquesta sèrie, i no tindrà tercera.
2: No, potser no la cancel·len i li diuen...
1: Ja n'hi ha prou.
2: Un any no más, un any no más, Santo Tomás, exacte. Eh?
1: Kira Miró, Fernando Tejero.
0: Kira Miró, aquesta no és model.
2: Sí, i actriu també.
1: Surt ara a Machos Alfa.
2: Exacte.
0: Vale, vale, vale.
1: Les Illes Canàries, me sembla, Kira Miró. I la Matus.
2: Sí, correcte. És.
0: Sí.
2: I a més aquí té l'accent, té el seu accent, perquè normalment fa, quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño.
1: Peninsulitze.
2: Sí, però aquí té, accent, té el seu accent.
0: Que bé, que bé. Doncs a Netflix, el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1966, quatre dones d'origen molt divers, es veuen molt diferent, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
2: Ojo,
0: pues mira,
2: també fa bona pinta.
0: Sí, no està mal. No
1: això
0: està
1: ho sabem
0: mal.
1: Si és espanyol? Tenim que no, eh?
0: No,
1: ah, no, Nisa.
0: No.
1: Nisa.
2: El C, no.
1: Val, val.
0: A Prime Video el que arriba és amb ella. Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods! I would just like to raise a glass to all of you. My friends... My world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing. We have something important we want to talk to you about. Elle, we're moving to Seattle. No. Val, és Elle.
1: Ella Woods. Ella Woods, li pots dir si vols. Li pots dir Ella Woods.
0: No, és que no havia fet aquesta lectura, jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que van conèixer, una rúbia molt legal.
1: Ah, és d'aquest univers?
2: Mira.
0: Es veu que sí.
1: Indiferència, no?
0: Absoluta.
1: Perfecte.
0: Tu també, no?
1: Sí, sí, jo no
2: he vist. No, veig que no ens ha agafat.
1: No, Reese Witherspoon. Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal.
0: No sé.
1: No sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
2: Bueno.
0: No, no, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
2: Mira, això t'ho favoreix.
1: Perquè són els ulls que treballen a l'estiu.
0: Sí. La supervivència d'una xica con curvas. I'm Mavis Beaumont, and I have a passion for fashion. I still don't much. I'm overcompensating because I'm nervous. I can slap you if you want. That's a no thank you. You got this, bitch. You're the boss now. Mm. I see you. Peaches and herbs. Bam! I'll leave the skill in my crack. All right. You wild girl! I want to dress women and help them love their bodies. Hashtag body positivity. Hashtag work mama. Mavis. You the best at this. You better start that rumor. Okay. A Netflix la poden veure, aquesta sèrie. Està clar. Michelle Buteau és una estilista recent separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
2: Bueno, venga.
0: Bueno.
1: Jo no la miraré.
0: No, jo tampoc la miraré. No.
1: Venga.
0: A Netflix també arriba El hombre vapor.
9: Manos arriba.

0: Una persona explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa de, per evitar ser capturat i amedrentar.
1: Amedrentar, no? Seria?
0: No,
1: amedrentar.
0: Això no existeix. A
2: català. A temorir.
1: Bé, Sergi, bé.
0: A temorir el país sencer. No, no entenc.
3: Sí, no sabem si el que explota és l'home del gas.
0: Aquí està.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament és el que jo he vist al tràiler.
3: Però què té a veure perquè explota la tele?
0: Exacte. Una persona que explota espontàniament a la tele.
3: Això és un.
0: Exacte.
3: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
3: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar, perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor explotat i llavors...
3: Però ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'hombre vapor. És com l'hombre al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
3: No
1: llavors,
3: la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se...
3: No la mirarem. A veure, ho explico millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors li venen a parell i... Pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
3: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, està tot inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
3: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i el tens guanyat.
1: No, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull dir, potser no...
1: Ell veurà el que fa.
3: Ja, el pare Noel és el capaç de fer.
1: Venga,
0: va. Movistar Plus arriba a memòria d'un assassino.
1: Sí.
4: So what do?
5: You live your life, you go in shadows.
6: I sell photocopiers.
4: What do you really do?
5: You'll come apart and you go black.
7: We do the job.
5: Some kind of
7: we don't ask questions.
5: Darkness colors your eyes with one nothing.
8: Hello.
4: Hi, Dad.
0: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pare aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
0: Està
3: bé.
0: Sí, està bé, sí.
3: Jo Patrick Dempsey l'he vist en una sèrie de, entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així.
1: Uh-huh.
3: Pot estar bé aquesta?
0: Sí.
3: No
0: sí,
3: descarto
0: sí.
3: Mirar-la, però serà després de l'estiu.
0: Sí, no es pot fer tot.
3: Segona temporada renovada ja, diu.
1: Mira, molt bé.
0: Sí.
3: O sigui, renovada per una segona temporada.
1: Com que està basada en un llibre, ves que ja no ho hagin fet així per acabar el llibre.
0: Ah, també té.
3: De Zack Alzheimer.
1: Estigui partit.
3: No va de belga.
1: Uh-huh.
3: Molt bé.
0: Perfecte, doncs a Netflix el que també arriba és Super Subu.
9: Kama Pisachi! I dic Kama Pisachi!
10: Clavante alocin ochina, aves ochina, ien chayal anukunda. Chi ganta mogiddi, ganta mogindo! Manta lesinatta! Hey Subu! Ien chas...
11: Brush chesu.
12: ఈ జాబ్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా
11: టీచింగ్
13: ఆడవడు ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్ టెంపరీ స్టాఫ్ టెంపరీయా ఎన్నేళ్ళ సంది
11: అంటే
0: Subu, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil, així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i alliurar-se de la ira del seu pare conservador.
1: Bueno, són, sí. Tenim el conflicte, Tenim el conflicte aquí, ja.
3: Següent.
0: Sí, següent. A Apple TV arriba Silo.
14: What we see is not what's out there.
15: We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death.
16: If
2: you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside.
0: La tercera temporada de Silo continua la saga d'una societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies mentre revela una altra història ambientada segles després. Vale. En el present, Juliette Nichols sobreviu a la neteja forçosa, però torna amb...
3: Llacunes.
0: No, ho anava a dir. No, amb faltes de memòria, mentre el Silo es recupera de la rebel·lió i s'enfronta a una nova i perillosa amenaça. En el passat, la periodista Helen Drew i el congressista Daniel Keane descobreixen una conspiració que els arrastra una cadena de...
3: esdeveniments
0: amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
3: Ai, moltes coses.
0: Moltes coses, però no fa mala pinta.
3: Mira, la distòpica, l'adjectiu distòpic ja em tiren darrere, perquè estic cansat de distopies ja.
1: Jo ara li estava dient al Sergi, eh?
0: Un llibre bastant distòpic que crec que t'agradaria, L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
3: És me l'apuntaré.
0: Sí, és una anada d'olla completament. O sigui, és una fumada de porro que...
3: Però... Que no m'apeteix.
0: No, dóna-li una oportunitat.
1: Pues mira, ara l'estava dient el Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que lloc de From no mires Silo, eh?
0: Oh, us dic. Llavors, o sigui, des de...
3: Jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
1: Vaja, hombre.
3: Perquè t'assegures, d'aquesta és la primera que ens has parlat.
1: Però de 3 temporades ja, bueno, està estrenada
3: tercera. No n'he sentit parlar per alguna cosa, serà.
1: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
3: Bueno, From és HBO.
1: No exactament, és MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
3: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no...
1: No, estic d'acord. La regla que confirme, o sigui, l'excepció que confirme la regla és Eufòria. Sí, ja m'ha quedat clar, això.
0: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba Filmin Justícia, Those Who Kill.
8: I que un fyrstå vad som pågår i huvudet på dem. Men när det kommer till oss själva hittar vi inte orden.
11: Den afdøde var et påstående bandemedlem. Patrick Antonsen skal løslade efter afsoning dommen for trafikdrab.
16: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
17: Jeg tror, det her er meget mere personligt motiveret end bare bandedrab.
18: Så det her, du gemmer dig?
19: Hvem er det?
18: Det er en af Kims gamle venner.
0: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectives, que en aquesta ocasió la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal, juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó, mentrestant un exconvicte es veu arrestat de nou als seus antics hàbits delictius.
3: Això és nòrdic, no?
0: Fa pinta.
3: Noruec. Danès,
0: sí,
1: Hapgard i Bernstein sonen, no?
0: Sí.
3: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
0: Sí. A Netflix, a Salcedo, Cuero i Bugalú.
20: Suale, que este está bueno.
21: Este territorio es nuestro.
22: Usted me estaba buscando un portero que la ayudara a filtrar clientela.
21: Fallero.
20: Esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
21: Ah, listo, de una.
0: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra de Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
3: Bueno.
0: Jo crec que no la miraré.
1: No, eh?
3: Per mi, següent, això què és? Argentí? No.
0: Hòstia, no ho sé.
3: No, Argentina no sonava Argentina.
0: No.
1: La següent...
0: Sí. La següent era una peli. Hi ha una peli que es diu No tengo miedo, protagonitzada pel Michael Jenner.
1: Pues... aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
0: no,
1: per lo que jo he vist.
0: Sea, per lo que sea.
1: Però el tràiler m'ha agradat molt. Ha fet molt bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil molt ben feta.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues venga, Netflix arriba, No tengo miedo.
23: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
24: Fue a casa de la bruja.
25: En el bosque no hay ninguna bruja.
24: Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
26: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel
27: sin que la bruja te coma.
4: guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
5: ¿Eres un ángel?
6: ¡Soy el cobarde, cabrón! ¡Ten huevos, carajo!
7: Ustedes casen espiando, ¿eh?
0: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un entrenador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
1: Mira, perquè jo he vist el tràiler i us puc fer un petit... No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler imagino que sí, és Vox Populi, no?
3: Ah, ja, spoiler.
1: Però, bàsicament, a aquests dos nens els hi cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, sí, que té una llegenda negra darrere. Què passa? Que si troben una trampilla on troben un nen segrestat des de no saben de quan...
3: Alça! Bona.
0: Sí, sí.
1: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
0: Oh! Oh! Hòstia.
3: Còmplices.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, no, fa bona pinta, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
9: Es una entrada familiar.
19: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
9: Sí, pasad ya.
19: Vale, muchas gracias.
26: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
27: Me gusta improvisar.
28: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
29: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
30: Mamá traerá comida.
0: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
3: Bregant
0: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat, apareix a la seva porta i el caos que porta la tranquil·la vida familiar.
3: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
0: Un remolí.
3: Te l'ha saltat, aquesta paraula.
0: És que no
3: t'ha vingut la traducció al cap,
0: No, la veritat és que no. No, a veure, altres sèries que s'estrenen les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera.
3: Home.
0: Arriba a Netflix.
1: Una mena de remake, o així.
0: Sí. Agatha i Lola, a 3 Player.
3: Sembla protagonistes de Escenas de Matrimonio.
0: Sí. El Viajero, arriba a Cosmo, Daglish, a Filmin, Cómplices hasta el final d'Amazon Prime, i també arriba Lucky a Apple TV.
1: Molt bé.
3: Bueno, confirmem que...
0: Quina era, Ivana, que tu deies?
1: No tengo miedo.
0: A veure aquesta.
1: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
3: La del Solo, què?
0: Tens un minut, sí.
1: La del Solo... Com hem dit que es deia?
0: Silo.
1: Silo, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
0: Sí, la del verano del 36.
3: Que m'enamoré. Sí, la d'Olivia, no, si ara ens agraden totes. És un cunyaco de B15, no cal que ens enganyem.
1: A veure,
0: no, bé, tampoc.
1: A veure, estem adentrant-nos al juliol.
3: Claro, si que no tota la vida, el juliol i l'agost...
1: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
3: L'agost perquè torret el lasso, perquè si no...
1: I Futurama, també.
3: Futurama, molt bé.
1: Veus?
0: Molt bé.
3: Que bé.
0: Doncs aquestes són les estrenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
3: Molt bé, feliç juliol.
0: Sí, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Això Avançaria, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha rebut l'alumnat molletà que ha obtingut les millors qualificacions a la prova d'accés a la universitat, així com els i les estudiants més destacats de formació professional i del centre de formació d'adults. L'acte ha estat presidit per l'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, i la regidora d'Educació, Laura Jara, a la sala de plens de l'Ajuntament com a reconeixement a l'esforç i als excel·lents resultats acadèmics assolits. Les alumnes Núria Sol Castanyer i Marta Natxon, que la troba de l'escola Sant Gervasi, han obtingut la millor qualificació de l'ESPAU entre l'alumnat de Mollet amb una nota de 9. En l'àmbit de cicles formatius, la millor nota ha estat un 9,25 obtinguda també per un alumne de l'escola Sant Gervasi. I en esports us informem que el ciclista de Mollet del Vallès, Àlex Pizarro, ha aconseguit una meritòria tercera posició al Mundial de Bike Trial disputat aquest cap de setmana a Castellví de Rosanes. En declaracions a Ràdio Mollet, l'Àlex Pizarro s'ha mostrat content per l'èxit aconseguit.
1: Estic molt content del que vaig aconseguir el diumenge passat i amb moltes ganes d'afrontar la pròxima competició. He participat ja 3 cops, els 2 passats van ser a Itàlia, aquest és a 2 proves, que és, va ser aquí a Castellví de Rosanes, i la següent és a Itàlia.
0: El de Mollet va completar una gran actuació a la categoria classe 2, aconseguint la tercera posició en una competició que va reunir més d'un centenar d'esportistes d'arreu del món.

Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721, l'actualitat municipal de

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Tornem a obrir la porta a la solidaritat. Avui condueixen aquest espai solidari la Mary Expósito i la Pilar Planella, totes dues també membres, ja ho sabeu, com és habitual, de Alpicat Solidari. Què tal? Com esteu? Benvingudes.
2: Bé.
3: Molt bé, bona tarda.
1: Expliqueu-nos qui és el convidat d'avui.
3: Bé, doncs avui tenim a l'Espai Solidari una veu experta i molt compromesa amb els grans reptes socials. És el Rafa Llepult. El Rafa és doctor en Economia i professor titular del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat de Lleida. Investiga també sobre temes capdals com poden ser l'economia del treball, les desigualtats socials, la pobresa, amb un focus molt especial en la joventut. Entre les seues publicacions n'hi destaquem dues: el llibre Anatomia de la pobresa a Catalunya del 2014 i un altre que es treballi persones del 2021. I a més és el director de Càritas Diocesana de Lleida. Per tant, benvingut Rafa i gràcies per acceptar la invitació.
4: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Bueno, sembla que amb tota aquesta trajectòria avui el tema central ens porta a parlar de desigualtat social, evidentment. I sí, és així, ens ficarem de ple en un dels temes d'actualitat, que és la immigració i sobretot la immigració irregular. Però comencem pel principi. Què és la immigració i què vol dir això d'irregular?
4: Bueno, immigració ha existit sempre. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte, que no és un fenomen nou, sinó que la immigració ha existit sempre, perquè existeix el dret de les persones a buscar llocs, espais on poder desenvolupar molt millor la seva vida, no? I aleshores és normal que les persones que viuen en països econòmicament pobres, en països econòmicament poc desenvolupats, busquin llocs on poder tenir oportunitats per poder viure una vida digna. També ho fem nosaltres, i veiem molts joves nostres que se'n van a països més avançats que els nostres perquè no troben aquí allò que busquen i, per tant, marxen, no? Per tant, això és normal. Immigració vol dir, bueno, immigració vol dir pues, que les persones busquen llocs on poder viure dignament, perquè allà on viuen no ho troben, que també és una qüestió a tenir molt en compte, no?
2: I això d'irregular, no?, que parlàvem. aquest això, és el tema calent.
4: Claro, perquè què passa? Pues ens regulem molt amb la documentació i el que té documentació és una persona regular i el que no la té és una persona irregular. Menys mal que parlem d'irregular, perquè abans no fa gaire es parlava d'il·legal. I parlar de persones il·legals és quasi com un pecat. No es pot dir mai que una persona és il·legal. Ningú és il·legal. Què passa? Pues administrativament ens regulem molt pels papers i per tenir papers has de complir una sèrie de requisits i si en el territori on estàs no compleixes aquests requisits no tens la documentació i aleshores se te considera una persona irregular. El que vol dir que no tens oportunitats per a res.
2: Exactament, no? Ho podries dir millor, jo aquí m'havia preparat coletilles, però clar, és això, no? Jo sí que vull remarcar la idea, no?, de que la seva situació pot ser il·legal per les característiques del país on s'està, però les persones no ho són, és la seva situació, perquè com tu has dit al principi, les persones tenim dret al lliure moviment. Però sí que volíem parlar de la immigració com un tema d'actualitat, perquè recentment el CIS, no?, informava que la immigració és la primera preocupació de la població espanyola. I nosaltres estem preocupades per les persones que es preocupen per la immigració, no? Valgui la redundància, perquè no és que ens preocupi especialment la seva situació.

0: situació, que també la podríem atendre des d'altres perspectives, sinó allò que pensen. Llavors, et convidàvem també per desmuntar tots aquests mites i per anar a conèixer una miqueteta de les dades, no? Anem a veure, no? Una de les coses que els preocupa és aquesta immigració irregular. Quin percentatge de les arribades són per vies irregulars? O dades, potser no cal percentatge concret.
1: Sí, a veure, dades no s'entenen, perquè precisament quan s'és irregular vol dir que no hi ha cap mena de control, no hi ha cap mena de registre i, per tant, dades no existeixen. Tot i que existeix una fundació que es diu Fundació FOESA, creada per Càritas Espanyola, que fa informes sobre el desenvolupament social de l'estat espanyol, i també ho fa per diferents territoris com són les comunitats autònomes. I aleshores fa un parell d'anys van fer una estimació que calculen que en el conjunt d'Espanya hi pot haver com a mig milió aproximadament de persones en situació irregular. Uh-huh. Val? Bueno, doncs agafem una mica aquesta referència. Estan repartits per tot l'estat espanyol, però penso que en Catalunya i en Lleida tenim un percentatge més elevat que en altres parts de l'estat espanyol. I en el cas de quanta gent, pues, bueno, si jo t'ho dic a Càritas, per exemple, pues a Càritas el 40% de la població que tenem és població en situació irregular. Per tant, el percentatge que tenim nosaltres és molt elevat. Ara, no és representatiu de tota la societat, val? Però dintre del col·lectiu de població més vulnerable i població en situació més precària, la proporció de ciutadans irregulars és molt, molt elevat.
0: És elevat, eh? Mm-hmm. Clar, amb això que tu deies ara mateix, i continuarem així donant dades, que el que volíem remarcar també és el que tu ja ens avançaves, no? Que no totes les persones d'origen migrat estan en situació de pobresa, però també recentment dades que sortien de l'Eurostat ens diuen que el 49,7% dels estrangers majors d'edat que viuen a Espanya estan en situació de pobresa o d'exclusió social, ja que, no?, donen ja la resposta, ocupen els llocs de pitjor remuneració i accedeixen a poques ajudes públiques. No, això és el que ens diuen les dades.
1: Sí, sí, sí. No, això sí, eh? Hi ha una mica l'estereotip de que pues, la població estrangera pues, acapara la majoria d'ajudes econòmiques, i això no és cert, això és una mentira absoluta. Què passa? Pues que quan se gestionen ajudes públiques se posen una sèrie de requisits, i els requisits són aquests: població més pobra, població més vulnerable. I aleshores, quan mirem quina és aquesta població, doncs el percentatge de població estrangera és molt elevat, no? Per tant, no són ajudes destinades a població immigrant, són ajudes destinades a població en situació vulnerable, en situació de pobresa, i resulta pues, que la població d'origen estranger pues, és un volum molt important d'aquest col·lectiu, no? I jo m'agradaria trencar una mica aquests estereotips, no? De que, clar, és que ven aquí, se'ls hi dona tot. Mentira. Mentida, perquè si els hi donguessin tot no vindrien a entitats com la nostra Càritas i com altres entitats que estan pobres fent cua a les nostres portes.
2: Mm-hmm. És que a vegades és molt fàcil associar, no?, la població en situació irregular amb població que gaudeix dels beneficis, no? I és, la gent a vegades és difícil d'entendre que no és perquè siguin irregulars, sinó perquè la seva situació, justament per ser més precària, es fa acreedors d'aquestes ajudes. Llavors, és difícil trencar aquest mite, no? Tots coneixem el cotxet que donem, sí, i tot això, no? I llavors, sí, sí, aquesta situació, trencar aquests mites és important.
1: I aleshores, quan s'hi diu, Òscar, aleshores, si se donen ajudes a la població de gent estranger, no queden diners, no queden ajudes per la població del país. Bueno, té una solució: augmentar el volum d'ajudes. És a dir, si tenim cada vegada més població pobra en conjunt, doncs també hem d'augmentar els recursos destinats a aquest tipus de població, i aleshores, entre cometes, se podrà repartir més entre tota la població vulnerable. Però si els recursos són escassos, doncs s'han de repartir en aquests casos més greus, i entre els casos més greus segurament és on se troba més població d'origen estranger.
0: Clar, és que a vegades també, bueno, no sé, ara potser jo peco, però a vegades jo em fico en la situació en la que estic en un país allunyat de la meva família, no? A mi, qui em pot donar suport és la meva família i els meus amics, no? Si trenco aquesta xarxa i arribo en un país on estic sola, què em quede, no? I a vegades em sembla com que és molt fàcil migrar, però quan amigues que, no?, parlaves tu de persones universitàries que han fet aquesta que es va dir a la crisi a partir del 2008, d'aquesta fuga de cervells, no?, t'expliquen, o almenys amigues que tinc jo que han fet aquesta fuga de cervells, t'expliquen que no és fàcil, i que tenir un cognom espanyol o tenir un nom espanyol també complica la vida en aquests països, no? A vegades ens costa, no? I penso que també, i acabo com amb totes les frases aquestes antiracistes, que tenim molt poca memòria històrica. Nosaltres també vam haver d'emigrar quan teníem una guerra aquí.
1: I tant.
0: I ens van acollir, on ens van acollir la majoria de vegades, no? Mm-hmm. Amèrica del Sud.
1: Sí.
0: I en molts altres llocs, també. Però en aquell moment de situació històrica que teníem, no podíem anar a Alemanya.
1: I si anàvem a Alemanya se trobava la població com s'està trobant ara la població estrangera que arriba aquí. És a dir, quan arribes a un país que no és el teu, comences per baix. És a dir, les oportunitats te les has de suar a base de picar pedra, no? És el problema de la immigració, que quan vas a un país que no és el teu, i ens ha passat a nosaltres i continua passant, no? Aquests joves que marxen fora, de vegades pel fet de ser estrangers també els hi costa molt. A vegades ens expliquen pel·lícules, no? Però també els hi costa molt la integració i l'adaptació al territori. I penso que és important, no? Quan veiem població d'origen estranger, hem de pensar el per què venen aquí. I mira d'empatitzar, posar-nos al seu lloc, i en el seu lloc nosaltres què faríem, no? Que possiblement al seu lloc faríem el mateix, venir i pugui anar cap als països més desenvolupats a trobar aquestes oportunitats a la vida. És que és normal. Aleshores, solucions. Quina solució hi ha? Pues, mira, la primera solució és ajudar al desenvolupament d'aquests països. Això és clau. És a dir, que aquestes persones no tinguin la necessitat de marxar del seu país perquè és que no tenen res amb què viure i amb què progressar. Per tant, hi ha d'haver un suport. Jo, quan se parla d'ajuda al desenvolupament dels països empobrits, a mi me fa por, perquè l'ajuda acostuma a ser sempre una ajuda condicional. Jo t'ajudo sempre quan facis el que jo te dic. I no. Si fem ajuda al desenvolupament, hem d'ajudar en el sentit de que ajudem, però que tinguin ells els seus propis criteris de desenvolupar-se. Val? Clar, això és una ajuda gratuïta? Bueno, sí, segons qui és una ajuda gratuïta, però és una ajuda humanitària i penso que és una ajuda justa, també.
0: I segons qui és una reparació històrica?
1: També.
0: No?
1: També, també.
0: Aquí estic parlant com molt d'història,
1: sí,
0: no? Però
1: no,
0: sí, en realitat sí que és una reparació històrica en el sentit del colonialisme.
1: Exacte.
0: Ara, jo, a mi, quan anaves parlant, no, també em venia al cap la pregunta de que què els porta a les persones a migrar per vies irregulars, no? Per què no agafen un avió, amb lo fàcil que és agafar un avió? Per què decideixen jugar-se la vida al mar, per exemple?
1: Bueno, motiu pel qual emigren són principalment dos. Un, econòmic. Són països pobres, la pobresa en els països menys desenvolupats econòmicament ha augmentat i, per tant, no tenen de què menjar. Per tant, emigren, no? I la segona causa que últimament està creixent molt és els conflictes i la violència que es veu en els països d'origen. És a dir, la gent fuig perquè saben que avui viuen i no saben si l'endemà podran viure. Per la violència que hi ha als carrers i pels conflictes armats que existeixen, amb la qual hi ha una inseguretat absoluta. Per això la gent també marxa, no? Per protegir-se la seva vida. En els casos dels països latinoamericans, ho dic perquè últimament a Caritas Gireu hem estat mirant, en els últims anys ha arribat molta població dels països latinoamericans, molts colombians, i ho diuen. Per què veniu? La causa principal és la inseguretat. I venen famílies senceres. És a dir, hi ha pares i mares que decideixen marxar del seu país per garantir la vida als seus fills, perquè saben que en els països en el qual estan, els seus fills corren perill. Per tant, marxen. Què faríem nosaltres al seu lloc, si poguéssim?
0: El mateix.
2: I ara que fes aquesta reflexió sobre els països sud-americans, a mi em ve el cap una pregunta. Hi ha classes dintre de la immigració irregular? És a dir, es troben en la mateixa situació, tenen les mateixes dificultats una persona que ve de Colòmbia o una que ve del Senegal o de Gàmbia? O el fet de tenir un idioma comú, una història comuna, els hi facilita a uns i als altres no? Se m'ocut, si existeix això.
1: Evidentment, l'idioma i la cultura és molt important. És a dir, la població que arriba llatinoamericana, pues, com a mínim, entén l'idioma, entén més o menys la nostra cultura i inclús nosaltres també som molt més receptius a aquest tipus de població perquè ens entenem, són més o menys com nosaltres, hi ha una certa simpatia. Amb el que costa més és la població d'origen africà o d'origen asiàtic, no? Perquè no parlen el nostre idioma, els hi costa en aquest sentit la integració, tenen maneres de viure molt diferents a les nostres i aleshores això fa que tinguem més reticències, no? Després, entre la població llatinoamericana, quan arriba en famílies, generalment, no totes, però generalment tenen un contacte aquí. Per tant, veniu aquí, que com a mínim tindreu una acollida. I veiem que arriben famílies i ja van a un domicili, perquè com a mínim tenen referències, i aquí domicili els acull temporalment fins que, un cop estan aquí, aquestes famílies més o menys poden independitzar-se, no? La població que arriba sola, per exemple, principalment la població africana, la població que arriba sola és la que passa més malament, perquè arriben aquí, com qui diu, com una mal davant al darrere, i un cop estan aquí és quan busquen referències i de vegades troben suport i a vegades no troben suport. Per tant, quan mirem i trobem gent al carrer, que dormen al carrer, hi ha molta població d'origen africà.
0: Jo m'atrevo una miqueta aquesta realitat a Lleida, sobretot perquè hem parlat molt de Càritas, t'hem presentat com a director de Càritas, i ens agradaria també que ens poguessis, o que tinguessis aquest espai també per explicar quins serveis teniu, a quins col·lectius ateneu. Ja ens has donat algunes pinzellades, però que, bueno, si ens pots fer 5 cèntims.
1: En principi, una persona que està empadronada en el territori, si necessita alguna ajuda, on va? Als serveis socials de l'Ajuntament, que és on toque. No? Aleshores, les persones que no estan empadronades o bé acudeixen als serveis socials de l'Ajuntament i pel que sigui, no, l'Ajuntament no els hi pot donar el suport que necessiten, aleshores és quan acudeixen entitats com les nostres. De fet, venen moltes derivacions. Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida i altres entitats deriven per població a la nostra entitat. Aleshores, nosaltres tenim diferents programes i aleshores aquests programes estan connectats. És a dir, tenim el programa d'acollida, que generalment el que fa és rebre aquelles famílies que necessiten la cobertura de necessitats bàsiques. Però a la vegada, quan arriba, la treballadora social, i parlo en femení perquè quasi totes són dones, la treballadora social, quan veu que aquella persona, aquella família, a més de la cobertura d'aquella necessitat bàsica, pot rebre algun suport més que des de Càritas li podem donar, aleshores és quan enllaça, no?, amb altres programes. Tenim el programa també laboral, amb el qual fem formació, fem prospecció per a facilitar que les persones que venen a la nostra entitat puguin tenir una feina. Tenim el programa d'habitatge, per tant, també hi ha la possibilitat de oferir un habitatge. En aquest sentit, estem insistint molt a l'administració a veure si ens poden cedir habitatges, perquè nosaltres habitatge que tenim, habitatge que ocupem. Hi ha habitatges, diguem-ne, d'acollida, és a dir, per homes, i habitatges per dones, però també hi ha habitatges per famílies. En tenim uns quants, però quan més tinguéssim, més famílies i més persones podríem col·locar, no? I després tenim el programa que li anomenem Fem Migratori, en el qual tenim un servei jurídic per atendre les persones d'origen estranger, que estan en situació irregular o necessiten assessorament per, bueno, ja on puc anar per rebre aquest tipus de suport, on puc anar, i aquí pues, se'ls hi deriva. Per tant, una persona entra sol·licitant una determinada ajuda i pot sortir, doncs, amb un ventall ample d'oportunitats, no? Que és una mica l'objectiu que tenim a Càritas, no? Fer un suport el més integral possible.
0: Jo et voldria fer moltíssimes més preguntes, però ens anem quedant curtes de temps, llavors sí que m'agradaria com remarcar algunes de les idees perquè m'agradaria que quedin clares, no? Vosaltres de Càritas feu aquesta tasca tan important, ateneu aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció, perquè recordem, tu has parlat molt bé d'empadronament, però no és fàcil empadronar-te si no tens papers, no? Parlant malament. És molt fàcil si no estàs en situació administrativa regular empadronar-te. Llavors, feu tota aquesta feina d'atendre aquestes persones que queden totalment fora del sistema de protecció i ho aconseguiu, no? I pel que estaves dient, jo sempre remarco aquí les vistes, no? Lo que nosaltres veiem que els oients no poden veure, però amb aquesta capacitat que parlaves i amb aquests ulls que se't ficaven parlant de tots els serveis, això vol dir que estan donant una resposta. I ja vaig cap a la pregunta final que li fem a totes les nostres convidades i a tots els nostres convidats. No sé avui si podràs marxar, perquè no sé si ho sentiu, però està diluviant.
1: Ens havien avisat, eh?
0: Ens havien avisat. Així ja ho sabíem i veuré perquè et poguessis quedar. Llavors, l'Espai Solidari és aquest lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. I la nostra pregunta és, com definiries tu la solidaritat?
1: Costa molt trobar unes paraules per fer una definició, no? Jo la solidaritat l'entenc partint d'un altre concepte, que és el de la fraternitat. Jo entenc que totes les persones, tots els éssers humans, formem part del mateix col·lectiu, per igual. Homes, dones, joves, gent gran, europeus, africans, asiàtics, tots formen part del mateix grup i, per tant, això, en certa manera, ens agermana, no? Per tant, hi ha un esperit de fraternitat entre totes les persones i ho hauríem de sentir així. Aleshores, si una persona igual a nosaltres té un problema, jo me sento obligat a atendre aquest problema, no? També ens passa en el nucli familiar, no?, a casa nostra, que tenim germans que tenen algun problema, el primer que fem és preocupar-nos per ell, no? Per tant, si tenim aquest esperit de fraternitat i veiem que hi ha persones que tenen dificultats, és que ha de sortir per dintre el que anomenem la solidaritat, no?, l'ajudar. Hi ha una dita que a mi m'agrada molt, no?, el que no vulguis per a tu, no ho vulguis pels altres. Per tant, si el que està passant el teu company, el teu amic, que sigui, a tu no t'agradaria passar-lo, doncs mira, d'ajudar-lo.
0: Molt bé. És que farem un recull, Sabina, de la paraula
3: de solidaritat. És que són brutals. Tots comencen com, buf, solidaritat, no sé com definir-ho, però després acaben amb unes sentències, unes frases que, mare meva, farem un recull aquí. Jo crec que per Nadal jo estic veient el recull, eh? Perquè...
2: A més, el Rafa és una persona que no solament la defineix, sinó que la practica.
3: I la viu.
2: I la practica a nivell professional i a nivell personal, perquè em consta que és una persona que realment la viu i la practica i la defensa.
1: I intentem ser coherents amb el que pensem.
2: Correcte. Que no és fàcil sempre.
3: Que no ho fa tothom. Moltíssimes gràcies, Meri. Jo em sembla que pots tancar ja aquest espai solidari.
0: Tanco? I tant. Sí? Que és això d'anar a dir jo que malauradament l'hem de tancar, que jo em quedaria, sempre els dic a tothom, però em quedaria mils i mils hores parlant més. Moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos parlat de tot això i haver desmuntat tots aquests mites que tanta falta fan avui dia.
1: A vosaltres per l'oportunitat. Gràcies.

0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
3: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
0: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula empassar. Empassar és fer-se passar quelcom gol avall, de la boca a l'esòfag. Menjant una oliva s'ha empassat el pinyol, o li costava empassar-se una píndola tan grossa. Per extensió, diem en sentit figurat, com vols que en una hora m'empassi tot aquest llibre? Empassar-se saliva és suportar en silenci, sense protestar, una ofensa, una extorsió, etc. Empassar també vol dir treure's una cosa falsa, ser una persona excessivament crèdula. S'empassa totes les mentides que li diuen. Empassar-se una doctrina falsa, per exemple. Fer empassar la píndola a algú o fer-li empassar és fer-li creure una falsedat, una exageració, etc. Em volia fer empassar que s'havia fet ric i anava ben espellingat. Empassar algú vol dir callar allò que hauria volgut dir. Li volia dir que era massa ingenu, però m'ho vaig empassar. També fem servir aquest verb per dir pair un dany, un tort, etc. No s'han pogut empassar que no el convidessin. Ser un bocí de mal empassar és ser difícil d'admetre, qüestió difícil, desagradable. Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar. Fins i tot va caure malalt. Empassar-se gripaus, literalment, és mossegar la bala. Abans, a les guerres, es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin si els havien d'intervenir sense anestèsia. També implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació i acceptar o suportar càrregues feixugues. I vosaltres, us heu hagut mai d'empassar gripaus? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: vivim en temps d'immediatesa. Un clic i pam, el món s'obre davant nostre. Obedient, veloç, gairebé submís.
1: Sí, i la intel·ligència artificial, aquesta nova companya de viatge, ens promet agilitat, adaptabilitat, estalvi de temps i recursos. Ens sedueix amb la seva capacitat d'aprendre, de predir, de facilitar-nos la vida.
0: Però quin preu paguem per tanta eficàcia?
1: Potser, sense ni adonar-nos-en, estem delegant a les màquines no només les tasques repetitives, sinó també la paciència, la tolerància a la frustració i aquella bellesa d'un pensament lent i pausat, el que ens permet gaudir i aprendre del procés.
0: Ens acomodem en la comoditat, en el multitasking dispers, i cedim trossets de la nostra atenció, el bé més provat que tenim, a un algoritme que decideix què veurem, què pensarem i fins i tot què desitjarem.
1: Aquesta fascinació per controlar-ho tot no és nova. Veu d'un llegat antic, el de la il·lustració i la seva famosa raó instrumental. Aquella idea que l'ésser humà, amb coneixement i raó, podia dominar i controlar la natura.
0: Una visió clarament antropocèntrica, on l'humà és el centre i mesura de totes les coses.
1: Però, i si el preu d'aquest domini és la desconnexió amb el món viu que ens envolta? L'ecocentrisme ens recorda que som part d'un tot interconnectat i que qualsevol pas que fem, també en el camp tecnològic, té conseqüències en aquest teixit comú.
0: I atenció, que quan avui parlem d'intel·ligència artificial, parlem sobretot d'intel·ligència artificial generativa. És a dir, aquesta capacitat d'algoritmes per crear textos, imatges, veus i fins i tot decisions que s'assemblen cada cop més a les nostres.
1: Exacte, no confonguem. No parlem d'un GPS que ens diu per on anar ni d'un programa que calcula probabilitats. Parlem d'una tecnologia capaç d'imitar-nos, de generar continguts nous i potser de condicionar-nos subtilment.
0: El filòsof Jordi Pigem ens alerta. La tecnologització del món ens està portant a una atròfia de la millor part de la ment humana.
1: La ment holística, la de la sensibilitat, l'empatia, la intuïció, la compassió, s'empetiteix, mentre la ment algorítmica, la del càlcul i la classificació, ho envaeix tot.
0: Correm el risc de creure que per a qualsevol problema hi ha inevitablement una solució tecnològica. Però és així.
1: No serà que hi ha qüestions humanes que només poden resoldre's amb respostes humanes?
2: Tanta intel·ligència artificial a mi me tiene un poco mal.
0: Avui, a l'Eixida, ens aturem a mirar aquesta paradoxa. Com conviure amb la IA d'una manera més ecològica? Com aprofitar-ne els beneficis sense perdre l'empremta humana?
1: Perquè potser la pregunta de fons no és què pot fer la IA per nosaltres,
0: sinó què volem ser nosaltres en un món on la IA és cada cop més present. Som la Mariona Rabassa-Irla i en Jordi Muñoz Jovell.
1: I no un sucedani artificial, que consti.
0: Sí, sí, som ben imperfectes.
1: I que bé que sigui així, també t'ho dic.
0: Doncs res, encantats d'obrir-te de nou les portes de la nostra eixida i compartir aquesta estona amb tu.
1: Sí, i ho farem, com sempre, amb molta música, les seccions habituals, convidades molt especials i alguna sorpresa.
0: Ui, ja tinc ganes de veure què vindrà. Som-hi, Mariona?
1: Que avui tenim molta teca, sí.
0: Endavant. Perquè la raó no és més que calcular, és a dir, sumar i restar. Thomas Hobbes, filòsof anglès del segle XVII.

Segons la Viquipèdia, la intel·ligència artificial és una part de la informàtica dedicada al desenvolupament d'algoritmes que permeten a les màquines percebre el seu entorn i utilitzar l'aprenentatge per decisions intel·ligents. O, si més no, comportar-se com si tinguessin una intel·ligència semblant a la humana. Tot i que l'associem a l'era moderna, l'interès de les persones per mecanitzar el raonament humà es remunta a temps molt llunyans. La sospita que pensar equival a aplicar regles ja la trobem, com a mínim, a la Grècia antiga. Si hi ha lògica, hi pot haver màquina. I així és com la filosofia va començar a imaginar circuits abans que existissin els cables.

Aristòtil va ser el primer a desgranar de manera estructurada un conjunt de regles, els silogismes, que descriuen una part del funcionament de la ment humana i que, seguint-les pas a pas, produeixen conclusions racionals a partir de premisses donades. La forma més general d'un silogisme es construeix segons aquest tipus. Tots els homes són mortals. En Joan és un home. Per tant, en Joan és mortal. Aquest mètode, origen de la lògica, va servir de base i d'eina durant segles a científics, filòsofs i matemàtics. D'entre aquestes figures en destaca especialment una a qui la lògica aristotèlica inspirà a construir la primera màquina de pensament. L'any 1274 naixia l'Ars Magna Generalis Ultima, o Ars Magna, la culminació mecànica de l'obra principal de Ramon Llull, un sistema filosòfic de notació simbòlica per exposar la veritat última, és a dir, la cristiana, als infidels d'una manera tan clara i meridiana que fins i tot els musulmans més fanàtics poguessin apreciar-la sense possibilitat d'error. Operant uns dials i palanques, girant manovelles i fent donant voltes a un volant, les proposicions i tesis es movien al llarg d'unes guies i s'aturaven davant la posició positiva, certesa o negativa, error, segons el que correspongués. Aquesta tècnica ha estat considerada com una de les primeres formes de processament de la informació i de la lògica algorítmica. Per Llull, era molt més. La màquina podia provar per si mateixa la falsedat o certesa d'un postulat sense rèplica. Tot i el fervor amb què va ser acollida pels seguidors lulians, la jerarquia catòlica va rebutjar-la, temorosa que es pogués difuminar la diferència entre la veritat natural i la sobrenatural. I és que tota tecnologia disruptiva, quan apareix, genera recel i, sobretot,

L'any 1818 es publicava Frankenstein o el Prometeu modern. La novel·la de Mary Shelley, obra fundacional de la ciència-ficció i una de les més venudes de tots els temps, plantejava la creació de la vida de manera artificial i perfilava així la idea de la ciència com a eina de poder sobre la natura. La criatura, construïda en parts humanes, té cos, té ment i, sobretot, té emocions. Tanmateix, és rebutjada. En el fons, si acaba convertida en un monstre, no és per la seva condició, sinó per la nostra resposta a ella. Em vas donar la vida, però no em vas donar amor, repeteix el protagonista al seu creador, Víctor Frankenstein, en un moment de l'obra. Mite modern del progrés desbocat, la criatura de Shelley és una crítica profunda a les ciències sense responsabilitat moral i una al·legoria a la naturalesa humana, competitiva, egocèntrica i, en el fons, al·lèrgica a la diferència. Però, sobretot, planteja una pregunta poderosa. Si les màquines poden ser intel·ligents, què vol dir ser humà?

132 anys després, el 1950, Alan Turing, matemàtic brillant i pare de la computació moderna, publica un article pioner on relata l'experiment mental que bateja com a joc d'imitació. La prova és la següent. Una persona en una habitació aïllada planteja preguntes a un home i a una dona que es troben en una altra sala, sense contacte visual amb l'interrogador. Aquest va rebent les respostes per escrit i intenta determinar el sexe de tots dos. L'home mira d'enganyar-lo, mentre que la dona l'ajuda a escollir el jugador correcte. Més endavant, en el seu article, Turing planteja una nova versió del joc partint de la següent qüestió. Què passaria si substituïm l'home per una màquina que sigui capaç d'enganyar l'interrogador amb respostes semblants a les humanes? La seva hipòtesi és ben clara. Un ordinador pot anomenar-se intel·ligent si és capaç d'enganyar un humà i fer-li creure que ell també ho és. Avui, milions de persones utilitzem una versió modernitzada del test de Turing cada vegada que enregistrem a una web, el sistema CAPTCHA, acrònim en anglès de les paraules test de Turing públic i completament automàtic per diferenciar a màquines d'humans. La convivència entre intel·ligència artificial i persones de carn i ossos ha deixat de ser una promesa futurista per convertir-se en una realitat. I l'ambició continua. No volem una màquina que pensi com nosaltres. Volem enginys que ho facin millor.

Febrer de 1996, Filadèlfia, Pensilvània. La supercomputadora d'IBM, Deep Blue, i el campió del món d'escacs, Garry Kasparov, s'enfronten al primer maig d'escacs persona-màquina. Després de perdre una partida, entaular-ne dues i guanyar-ne tres, Kasparov venç Deep Blue per 4-2. Un any més tard, però, arriba el maig de Revenja, una partida que passarà a la història com l'esdeveniment escaquístic més espectacular mai vist. Una nova versió, anomenada Deeper Blue, blau més fosc, juga de nou contra Kasparov al maig de 1997 i venç amb 6 partides, cosa que el converteix en el primer ordinador a derrotar un campió del món. Ni més ni menys que el número 1 del rànquing mundial des del 1985. Després d'aquella vivència, Kasparov es va endinsar en el món de la IA i actualment predica: no hem de tenir por de les màquines. La intel·ligència artificial no ens està reemplaçant, ens està promocionant. Tanmateix, el 30 de maig de 2023, els principals creadors de la IA, entre ells Sam Altman, director executiu d'OpenAI, signaven una carta oberta de tan sols 22 paraules que deia així: mitigar el risc d'extinció de la IA hauria de ser una prioritat mundial juntament amb altres riscos a escala social, com ara les pandèmies i la guerra nuclear. D'això fa 2 anys i ara ChatGPT ja és un company inseparable de la nostra quotidianitat, a qui atorguem coneixement i sovint també poder de decisió. Amb més de 600 milions d'usuaris únics mensuals, estem davant del que molts consideren el canvi més dràstic des de la revolució industrial i potencialment encara més gran. A les revolucions anteriors, els éssers humans seguien sent el motor de l'economia i de les relacions socials. Però la IA pot canviar això. Si arribem a un punt en què ens puguin reemplaçar en la majoria de les tasques, fins i tot en les intel·lectuals i relacionals, on ens deixa això? Quin serà el nostre rol a partir d'ara? Si una IA pot arribar a fingir emocions millor que un humà, a pensar millor i a produir més i millor, a nosaltres ens importa realment que sigui una màquina? Com Víctor Frankenstein, acabarem consumits per la nostra pròpia criatura?

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'activació del pla Procicat per alerta d'altes temperatures i onada de calor posa el focus també en els animals de companyia que pateixen de manera important els efectes de la calor extrema i necessiten mesures específiques per evitar problemes greus de salut. A diferència de les persones, els gossos no regulen la temperatura corporal a través de la suor. Només poden eliminar calor mitjançant la boca i les potes. Per aquest motiu, Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària a Mollet, ha comentat que no és recomanable utilitzar morrió durant episodis de calor intensa si aquest impedeix al gos obrir la boca completament.
1: A partir de 40-41 ja comença a ser molt perillós. Aleshores, el que hem d'entendre és que nosaltres, els humans, tenim glàndules sudoríperes per tot el cos i suem per tot arreu. Els animals, els gossos, no.
2: Només per no, les potetes, em sembla,
1: per
2: no?
1: Per la boca,
2: sí?
1: Per això molt de compte amb els morrions que tanquen la boca, per favor, prohibidíssims, o sigui, ha de poder pantejar, ha de poder jadear, sí. ha de poder obrir la boca i passar l'aire així, i després per les potetes, imagina't, és que és molt poca superfície, aleshores ells de seguida arriben molt més ràpid a la temperatura perillosa.
0: Si un gos presenta símptomes compatibles amb un cop de calor, cal portar-lo immediatament a un centre veterinari perquè rebi atenció professional el més aviat possible. I també us informem que l'agrupació empresarial Visoren Copisa Habitatges serà l'encarregada de construir els 32 habitatges de protecció oficial de lloguer assequible previstos al solar municipal del carrer Berenguer Tercer 75 a Mollet del Vallès, just davant del Museu Abelló. L'adjudicació es feia aquest dimarts per part de l'Agència d'Habitatge de Catalunya en el marc de la primera convocatòria de la Reserva Pública de Solars impulsada per la Generalitat. La regidora de Promoció d'Habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, s'ha mostrat contenta amb aquest anunci i ha remarcat que d'aquesta manera s'avança pas a pas cap a la construcció final.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès.

0: finals del segle XIX, la humanitat va inventar un artefacte fascinant, el cinema. De sobte, el lloc quiet s'animava dins d'una pantalla i vam començar a mirar-nos a nosaltres mateixes i al món a través d'uns ulls artificials.
1: Amb el cinema, la tecnologia va començar a ser capaç de donar vida a l'inanimat. I avui, més d'un segle després, aquesta pantalla no només mostra mons imaginaris, sinó que en crea. La intel·ligència artificial generativa és una nova màquina de somiar, de narrar, de projectar, de fer parlar allò que encara no existeix.
0: Moltes obres culturals han imaginat aquest futur. Avui, al Pretext, l'Eli han rescat algunes per pensar junts i juntes com la IA ens està canviant la manera de veure i de viure.

0: La cultura, i concretament algunes narratives del gènere de la ciència-ficció, han explorat amb entusiasme el futur distòpic impulsat per la intel·ligència artificial, reflectint pors sobre la pèrdua de control, la deshumanització, la vigilància extrema i la possible dominació sobre els éssers humans per part de les màquines o de les corporacions que les controlen. Fent recerca per crear aquest pretext, m'he adonat de la gran quantitat d'obres creades des d'aquesta mirada aterridora o perversa, així que he dividit les referències entre distòpiques i les utòpiques. Comencem per les primeres, per un recull d'obres que reflecteixen futurs distòpics. I iniciem aquest trajecte per un clàssic, la novel·la Els androides somien xais elèctrics, escrita el 1968 per Philip K. Dick, editada en català per Proa.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore.
0: És una obra que va assentar les bases del cyberpunk, caracteritzat per presentar un món postapocalíptic regit per tecnologia avançada. El llibre explora un futur on la línia entre humans i androides es difumina, plantejant preguntes existencials sobre la consciència i l'empatia. En un món arrasat per la guerra i ple de desferres tècniques i blocs de pisos en procés de desintegració, Rick Decker es guanya la vida com a caçador mercenari amb la missió de retirar els androides rebels. Aquesta novel·la va ser la base del guió de la pel·lícula de Ridley Scott, Blade Runner, i planteja simbòlicament el conflicte de la humanitat amb la màquina. Black Mirror, per la seva part, és una sèrie antològica de Netflix que va veure la llum per primer cop el 2011 i que compta amb 7 temporades, al llarg de les quals ha sabut copsar les ansietats sobre la tecnologia. Molts dels seus episodis exploren futurs distòpics on la IA, la realitat virtual i els algoritmes porten a la vigilància, l'opressió o l'alienació. Love, Death and Robots, de 2019, és una altra sèrie conformada per curtmetratges animats, amb episodis que aborden futurs distòpics amb intel·ligència artificial, robots rebels o sistemes tecnològics que fallen catastròficament. La podeu trobar a Netflix. Per cert, hem parlat d'androides i ara de robots, grans protagonistes dels futurs distòpics. El terme robot té el seu origen a la peça teatral de 1921, Robots Universals Rossum, escrita per Karel Čapek. Ja ho veieu, en general s'utilitza la figura de la IA distòpica com una advertència, una forma de revisar i criticar les tendències actuals de la societat, el control corporatiu, la pèrdua de privacitat, l'automatització del treball, la deshumanització, portades al seu extrem tecnològic.

Malgrat aquesta tendència majoritària, més apocalíptica, hem de celebrar que també existeixen obres que exploren aquest terreny en clau utòpica o optimista. Aquestes narratives solen presentar la IA com una eina essencial o una aliada per resoldre els problemes més grans de la humanitat i assolir un futur pròsper i transcendental. Us comparteixo alguns exemples. La saga de novel·les La cultura, de Ian M. Banks, editada per Factoria d'Idees, és potser l'exemple més representatiu. La cultura és una civilització galàctica, semianàrquica, on la vida humana és de lleure i gaudi perquè totes les tasques productives i de govern són gestionades per IAs enormement avançades. Aquestes intel·ligències són benevolents i proveïdores i garanteixen una societat sense escassetat ni guerres internes. El conflicte principal es dona quan han d'interactuar amb civilitzacions menys avançades o amb ideals oposats. A Jo Robot, publicat el 1950, Isaac Asimov es basa en les tres lleis de la robòtica, dissenyades per garantir que els robots i les IA siguin inherentment segurs i serveixin a la humanitat. Les intel·ligències artificials d'Asimov, com els robots, són fonamentalment col·laboradors i protectors dels éssers humans. I arribem a una de les pel·lícules més emblemàtiques, Her, dirigida per Spike Jonze el 2013. Encara que amb un to malenconiós, la pel·lícula presenta la relació entre Samantha i Theodore. Samantha és una entitat sensible, empàtica i capaç de connectar emocionalment. En Theodore és un escriptor en hores baixes que escriu cartes emotives per encàrrec. Samantha ajuda el personatge encarnat per Joaquin Phoenix a bregar amb la seva soledat i a redescobrir la seva capacitat per estimar. Her em fa pensar en el podcast de l'escriptor Jorge Carrión, que porta per nom Solaris, un programa d'assajos sonors sobre temes contemporanis de caràcter científic, sociològic i tecnològic. Un dels capítols, per exemple, està dedicat als algoritmes creatius. El programa està copresentat pel mateix escriptor, que es presenta com el corresponsal del present, i per ella, un algoritme de la veu que fa de corresponsal del futur. El projecte, creat entre 2020 i 2021, va donar fruit a 3 temporades que podeu recuperar a Podium Podcast. Solaris va ser premiat amb l'Ondas al millor podcast experimental el 2022.

I fins aquí les distopies i les utopies d'aquest nou pretext que ens ha quedat molt de ciència-ficció. Soc l'Elisabet Alguacil, algú que encara pren notes en paper i llapis a 1.000 llibretes i es pregunta si la imaginació es pot delegar. A reveure!

0: ens aixafa i sotmet al mite del progrés, aquesta ànsia bulímica de voler més, d'avançar cap a qui sap on. Al final, aquesta intel·ligència artificial del conte no deixa de ser una conseqüència d'aquest esperit prometeic trastornat que acaba fent que la creació humana ja no sigui només un artefacte en què transformem el nostre entorn, sinó que acaba fins i tot sotmès per la neurosi d'aquest. Ens estem cremant amb el foc i ja ni ens adonem per a culpa del nivell d'evasió i deshumanització al qual ens hem autocondemnat.
1: El progrés racional ens ha alliberat de moltes coses, com l'opressió o la ignorància, però sense una reflexió crítica i ètica, aquest nivell de tecnologització que estem vivint ens pot abocar a nous sistemes de dominació.
0: El perill no és la ciència de la IA ni l'algoritme, el perill som nosaltres. Crec que l'ús que fem de la IA ens està revelant la fragilitat humana que intentem negar-nos.
1: Sí, aquesta necessitat, per no dir dependència, que tenim d'utilitzar-la perquè ens doni consells vitals, ens ajudi a resoldre dubtes existencials, ens tregui de pors emocionals... Tot això parla molt de les nostres mancances. No podem transferir el nostre poder de decisió ni vincular ni creatiu a una màquina que encara compta amb milers de biaixos de tota mena, sobretot ètics.
0: És d'altra banda innegable el potencial transformador que té, però ha de créixer de la mà del judici humà, la supervisió i un marc legal que velli pel seu desenvolupament ètic.
1: Això és tot un desafiament, més tenint en compte com aquests valors ètics, aconseguits també a base de molta raó, precisament, s'estan vulnerant diàriament amb la crisi moral i de drets humans que viu la societat actual. Ja ho va dir Galeano. Cuidado con los que solamente razonan. Cuidado. Hay que razonar y sentir. Y cuando la razón se divorcia del corazón, te convido para el temblor porque esos personajes pueden conducirte al fin de la existencia humana del planeta.
0: Sí, y acababa así las declaraciones. A mí me interesa la sabiduría que combina el cerebro con las tripas, la que combina todo lo que soy, todo, sin olvidar nada, ni la barriga, ni el sexo, ni nada, nada, nada, nada.
1: Doncs això, que no abaixem la guàrdia davant d'aquells que només raonen perquè, si no, correm el risc de fabricar monstres. Si us recordem, podem fer de la IA una eina al servei de la vida, no pas contra ella.
0: Des d'aquí hem intentat aportar el nostre granet de sorra, però anirem recordant-ho. Dit això, passem a les preguntes finals, no?
1: Endavant.
0: Quantes preguntes fas a la IA que podries resoldre tu amb paciència i voluntat?
1: Quantes creus que només et pot resoldre ell?
0: Algun cop l'has utilitzat com a terapeuta o consellera? Creus que t'obres més fàcilment des d'aquest lloc?
2: Quan no saps per on començar, em mires i em fas una pregunta. Et regalo una resposta brillant, però el camí no el faig pas jo.

0: guaita, fins i tot la pròpia intel·ligència artificial, que l'esteu sentint cantar ara mateix de fons, i ja ens ho diu. Amb tu, però no per tu.
1: Sí, a vegades té més seny que algunes persones. I per descomptat que canta millor que moltes d'elles.
0: Parlant de cançons i música, sabeu que teniu tota la música que ha sortit i alguns temes que no han sortit recollida en una playlist disponible al nostre canal de Spotify.
1: I per descomptat, el programa sencer el podeu escoltar per Spotify i iVoox, i a la nostra pàgina web podeu trobar-lo bona part transcrit a les ressonàncies de la gira si voleu recuperar cites o referències. M'encanta la cançó, per ser Mariona, tu no?
0: Sí. El nostre Jordi Esquer, que ja heu vist que domina molt d'intel·ligència artificial, esperem que no el domini ella a ell, ens ha preparat aquest temacle que a partir d'ara ja serà un dels nostres himnes despertadors. Us deixem que el gaudiu. Una abraçada i fins la propera.
1: Fins ben aviat.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: És dissabte, 7:45 del vespre. En Biel, de 3 anys, vol una galeta. Després, una altra, i una altra. I després una més, i l'última, i la superúltima. I la Marta, la mare, diu, prou, no n'hi ha més. Ell plora, crida, es llança a terra i comença a donar voltes sobre si mateix cridant, galeta, galeta. Ella sospira i diu, ja està, una més i prou.
2: Ni mama, ni mom.
1: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol de Ni Mama Ni Momo. Avui parlarem d'una paraula que pesa moltíssim avui en dia, que són els límits, perquè posar-los no és dolent. I avui descobrirem per què no. Cindy, a veure, posar límits vol dir protegir.
3: Totalment.
1: Però per què ens costa tant avui en dia posar aquests límits? Què li passa a aquesta paraula que ens fa tanta por?
3: Ens fa por, aquesta és la clau. Ens fa por perquè o venim d'una criança, no?, on els límits han sigut com una baldosa a sobre que ens han fet no tenir opció, ens han oprès moltíssim, o bé tot el contrari, no?, ens han deixat fer amb una inseguretat que no sabem cap on anar. Llavors, per una via o per una altra, no hem sapigut com és això, la majoria de les persones, com és això de posar-ho d'una manera que cuidin, perquè els límits, com bé deia Sílvia, protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir, t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
1: I com ho fem per trobar aquest equilibri entre t'haig de posar uns límits per la teva seguretat, per la seguretat de tots, perquè t'estimo, i no ser extremadament permissius o no ser extremadament autoritaris. Mm. Aquest equilibri no té pinta de ser fàcil de trobar.
3: No ho és, com tot la criança, no ho és. Però sí que posar-ho en consciència o pensar-hi sobre això sempre ens alleugera i ens fa fer-ho una miqueta més fàcil. Aquí és molt important entendre que aquesta primera part que deies, que el límit cuida, el límit protegeix, i entendre que hi ha tres factors que s'han de respectar perquè aquests límits realment siguin respectuosos. Si no, no és un límit, si no és una imposició o si no és un fes el que et dona la gana, no? Perquè un límit que no té en compte l'altra persona, que és només que vol controlar, el que fa és, tu no m'importes, només m'importa el que jo digui. Un límit no posat o molt difuminat és un fes el que vulguis, quan el meu cervell no està preparat per saber com ho haig de fer, no? Perquè ningú m'ha ensenyat. Doncs aquí la clau està fermesa respectuosa. Jo sóc l'adult, un adult que acompanya, que t'ensenya, però sempre respectant-te a tu com a persona. Com a persona de 2 anys, 4, 20, és igual l'edat que tinguis, però ets un ésser humà que mereixes respecte i dignitat. Llavors, des del meu paper d'adult, dir-te quin és el marc de seguretat que ara necessites, fer-ho. Aquí crec que hi ha una cosa que ens ajuda molt, que és tenir en compte tres factors, no? Uh-huh. Quan parlem de límits, el primer que hem de pensar són els límits que protegeixen la integritat física o emocional. Integritat física ho tenim molt clar i no ens costa normalment posar-ho, no? Abans, quan parlàvem abans de la gravació, em deies, no?, la cadireta del cotxe o el cinturó de seguretat. Aquests límits, moltes vegades ens és molt fàcil posar-ho perquè sabem que això ha de ser així, és que si no les conseqüències poden ser fatals, no? Tenim un accident, surts i ho posem bé. O el casc quan portes la bici, t'has de posar el casc, punt. O no et deixo pujar-te 2 metres d'alçada perquè cauràs. I aquí no dubtem, som bastant ferms amb això. I normalment, com ho tenim tan clar i tan interioritzat, ho diem bastant des de la calma. Això ha de ser així i punt, no? I està bé, i t'estimo molt. I
1: aquí sí que fem servir l'i punt, eh?
3: Sí, bueno, no, és que ha de ser així a vegades.
1: Sí.
3: Però aquest i punt, no, ha de ser així i punt. Sinó és que, com t'estimo i no vull que et facis mal, doncs ens l'hem de posar. Aquest i punt vol dir no cal donar més explicacions. No hi ha discussions, aquí no negociarem.
1: Una vegada més, parlem massa, no? Allò que dèiem als pares, no li has d'explicar tota la normativa de trànsit.
3: No.
1: Simplement has d'anar així perquè si no passa això. S'ha acabat la discussió.
3: S'ha acabat i entenc que no et pugui agradar. Aquesta validació de la que parlem sempre és molt important, no? Entenc que et molesti o mirarem de fer lo possible perquè no et molesti, però ha de ser així. Llavors, ja, això, integritat física, aquesta la tenim
1: clara.
3: Molt clara, jo crec. Integritat emocional.
1: Ja.
3: Aquesta ja és una miqueta més complicada. Per què? Tornem a allò de sempre. Perquè potser no l'han tingut tant en compte quan nosaltres hem sigut infants, no? Integritat emocional té que veure... Hi ha dues maneres de maltractar o de no fer allò que necessita un infant. A vegades podem fer mal a un infant no fent el que necessita o fent una cosa que li fa mal. Però és important saber que no fer el que necessita també és una manera de fer mal. Quan parlem d'integritat emocional, vol dir que no hi hagi negligència emocional. Negligència emocional és validar emocions, veure que necessites un espai segur on puguis expressar com et sents, no? I sentir-te segur. Després està el maltractament emocional, que és el ets idiota, no? Aquestes coses, ets inútil, i a vegades no cal ni dir-ho. A vegades simplement amb desprecis, no? Amb comparacions, és que fixa't el teu germà ho fa i tu no, és que no pot ser una altra vegada. Tot això, al final, són límits que hauríem de posar de no fer aquest tipus de comentaris, no exposar els infants a aquest tipus de situacions i protegir-los. El segon aspecte a tenir en compte, que a mi m'encanta i a vegades no tenim tant en compte, són els límits que ens posen els infants.
4: ¿Qué quieres decir esto?
3: No, molta gent obre així els ulls, com? Sobretot quan tenen nens molt petits, com que els infants posen límits? Sí, i és molt necessari respectar-los. Són els límits que posen, per exemple, quan ens diuen no vull una abraçada o no vull fer un petó. No? Moltes vegades confonem respecte amb ser afectuós. Ser respectuós o ser afectuosa. No? Quan hem vingut aquí, jo t'he saludat, què tal, com estàs? Estàs molt maca. I no ens hem fet dos petons, ni ens hem abraçat. I hem estat educades les dues. Això amb els infants, a vegades no ho veiem igual. I quan anem a casa dels avis o anem a un sopar amb altra gent, fes el petó. I a vegades manipulem, no? Si no ho fem, marxem, eh? Ai, que la iaia es posarà trista. Fem aquesta manipulació emocional tan perillosa.
1: I els avis, et diria, i els avis encara més o menys els coneixen, però això passa amb desconeguts també.
3: També.
1: I si és una amiga de la iaia,
3: sí.
1: Ja...
3: Ja ni te digo, no, la Conchi. No. Que la Conchita vol un petó. Pues que la Conchita aprengui a regular-se i a no frustrar-se per una decisió d'una altra persona, que és el seu cos. Però això passa amb els avis que dius que coneixen i amb nosaltres mateixes. Acceptar que un dia no vol un petó. Que això ens fa molt mal. Perquè diem, no? L'altre dia en una sessió de pares em deia, vale, tot això amb altra gent, però amb mi no, que sóc la mare.
1: Imagina't.
3: No, no, amb tu també. Tu a vegades, quan estàs amb la teva parella, no et ve de gust o que et faci un petó o que et toqui i poses aquest límit. I no vol dir que l'estimis més o menys. Vol dir que escoltes el teu cos, ets conscient, no? I que és molt important estar connectades amb el nostre cos. I saps, d'una manera, no? Aprendre a dir-ho d'una manera que no faci mal a l'altra, però ara mateix no em ve de gust. Aquí acompanyem els infants. Vale, no et ve de gust fer un petó. Com ho podries dir d'una altra manera? Què vols xocar? Avui ho dic per tu perquè veig que... Al final, els límits no hem de pensar que es posin automàtic... O sigui, no, el resultat no serà automàtic. Jo sempre dic, Sílvia, que acompanyar o criar és com plantar una llavor. És una llavor. Si jo vaig ara a una tenda, no?, i dic, vull un llimoner, però ho vull comprar des de la llavor, i vaig a casa, la planto, me'n vaig a dormir, i el dia següent dic, vaig a fer llimonada.
1: No.
3: No, em frustraré.
1: Correcte.
3: Que això és el que ens passa moltes vegades als pares i a les mares, no? Ostres, i la llimona, però és que jo ja l'he plantada, i la llimona, no? I no, el que necessita és primer saber quines són els condicionants que faran que creixi adequadament. Quanta aigua... La qualitat de la terra, interior o exterior, i amb el temps recollirem el fruit.
1: I potser has de canviar de test i no passa res.
3: Haurem de canviar de test, que són les pautes, que és diferent als límits, que això ja en parlarem. Llavors, és molt important també respectar, és veure el que l'altra persona necessita. Llavors, que els nens puguin connectar amb el seu desig, no?, i la seva corporalitat, és molt important respectar-ho, perquè després ens fem grans i després, si ens han manipulat molt emocionalment por ese besito que me tienes que dar porque si no me voy a poner triste, pues passen coses que segueixen passant i no aprenem a dir no i ens sentim malament perquè faré sentir malament a l'altre.
1: Clar.
3: Llavors aquí, important respectar-ho. I per últim, el tercer punt a tenir en compte és els valors familiars, no? Quins són els valors de la família? Què és important per la nostra família? Què és allò important? Això és un exercici que fem molt poc. Quins són els meus valors? Perquè d'aquests valors, valors individuals, valors de parella i valors familiars, sortirà la coherència. Estic actuant en pro dels meus valors a casa? Què és important? El respecte. Vale. Doncs si el respecte és important, primer definim aquest respecte. Què vol dir ser respectuós? No? Sempre m'agrada plantejar-ho com què no passa dins una família on hi ha respecte. Quins comportaments no passen? Pues aquí poden, no? La gent pot dir, o diu a vegades, els crits, els insults, la manipulació... Pues plantegem-nos, ara mateix estem siguent coherents i a partir d'aquí comencem a pensar com, no?, implantar tot això.
1: També a vegades, abans comentaves que el límit també ha de respectar la persona que l'està posant.
3: Totalment. Clar.
1: Que a vegades això se'ns oblida.
3: Clar, difumina. És aquesta polaritat que parlem moltes vegades de o anem a l'autoritarisme o anem a la permissivitat. L'altre dia en una sessió una mama em deia no, clar, jo respecto molt la meva filla i el que necessita, li dono molta llibertat, no? I em deia, jo tinc al meu lavabo unes crametes, no?, i un maquillatge i tal. Em va dir, aquestes crametes em van costar molts diners. Bueno, encara que no costessin diners, és igual, era una cosa seva. I la nena, petitona, va allà i juga i tal. I clar, la mare em diu, és igual, ja em compraré unes altres, no?
1: Llàgrima, no passa res.
3: Clar, no passa res, perquè realment ella pensava que estava respectant el que la nena experimentés. Clar, si això va en contra del respecte cap a tu, no és respectuós. Quin seria el límit? Observo el que la meva filla necessita, li agrada tocar crametes, tal, llavors adapto això a algú que em respecti a mi, que respecti a tu i que respecti l'entorn. Llavors és molt important si ens parem, o sigui, aquest és un gran exercici per saber de límit, si ens parem i realment fem aquesta anàlisi d'aquests tres factors, amb respecte a mi, amb respecte a tu i respecte a l'entorn, ja ens serà molt més fàcil.
1: Aquesta manera de posar límits s'allunya molt, segurament, de la que ens han posat a nosaltres com a infants. Mm. Què passa quan nosaltres, que ara som els pares i mares, ens trobem en una situació en què hi ha gent que no posa els límits de la mateixa manera, siguin perquè és més grans, avis, pares, etc., o sigui perquè és una família que decideix posar-ho de manera diferent. Mm. Quan hi ha aquest conflicte de diversitat d'opinions en com posem els límits, o hi ha diferents nens amb diferents límits. Mm-hmm. Com ho gestionem, això?
3: Mira, tota manera diferent de fer és una gran riquesa i una gran oportunitat de veure que al món hi ha diferents maneres de pensar. Tenim la sort que amb la primera part de la vida dels nostres fills i filles, nosaltres som el seu referent. I és molt important el que nosaltres pensem. Llavors, aquí jo sempre dic, mantinguem la calma. Si la persona que posa un límit molt allunyat o no posa el límit molt allunyat, el que nosaltres considerem molt important, el que podem fer és comunicar-ho. Comunicar-ho amb tot l'amor i la compassió i la tendresa possible. Els nostres avis o els nostres pares han tingut una vida molt diferent a nosaltres, no han tingut la informació que nosaltres tenim ara i ho han fet també com han sapigut, no? Això que diem sempre, sí. Ho han fet també com han sapigut. Llavors, poder dir-ho des d'on ho diem és molt important. No? Poder dir-ho amb fixat, no? Això és important per nosaltres, a veure si ho podem canviar, no? Si és el temps de pantalles o el que succeeix
1: amb
3: els petons, llavors comunicar-ho. A vegades no serveix de gaire.
1: Yeah.
3: Llavors, aquí el que hem de posar és una miqueta de balança, no? Poder parlar amb els nostres fills i explicar, mira, he vist que l'àvia ho fa d'aquesta manera, jo ho faig d'una altra. No desmereixent o no parlant malament, evidentment, dels avis, explicant la nostra manera. I posar aquesta balança de què pesa més, aquesta petita cosa que no ens acaba d'agradar o el temps de qualitat que passen amb ells. Llavors, rebaixar una miqueta i si veiem que hi ha alguna cosa que no ens agrada que està passant i posem molt més valor amb el temps que passen amb ells, tenim l'oportunitat de després a casa que sigui un lloc d'aprenentatge i de veure diferents maneres de fer-ho i reflexionar sobre això.
1: Molt bé. Què passa amb el poder? Perquè sovint, no, es confon una cosa amb l'altra o creiem que perdem poder amb un límit o amb altre. És una paraula que també no agrada massa.
3: Sí.
1: Poder, autoritat, límit...
3: Clar. Evidentment, com diu la peli, un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Tenim un poder relacional envers els nostres fills. Aquest poder ha de servir de guia, ha de servir de protecció, no? Llavors, moltes vegades, la majoria de vegades, el que xoca més amb l'educació és la por. Ja sigui por a que el meu fill em prengui el pèl,
1: tothom,
3: o por a que pateixi. Llavors, això és el que ens fa anar de l'autoritarisme. Perquè una família no és només autoritarisme o autoritària o només permissiva. És que durant el dia parecemos, no?
5: Sí.
3: I avui m'enfado molt i estic molt així i després em sento malament i et deixo veure la tele, tot i que... Sí, entre setmana no veiem la tele, però com t'he cridat, va, pobret, no? I anem, fem una mica ping-pong.
5: És molt difícil ser coherent.
3: És molt difícil, és molt difícil i sense pare. Vull dir, a la vida en general és difícil. El primer pas és saber com ho vull fer, no deixar-me anar amb la inèrcia, no? L'important és que entenem que nosaltres acompanyem els nostres fills, anem amb ells, no contra ells. No és una lluita. Jo vaig amb tu, no haig d'estar ni a sobre teu ni sota teu. Vaig amb tu, al teu costat, i t'ensenyo de guia. Sempre els dic a les persones que venen a la sessió que s'imaginin que de cop i volta estan a la faldilla d'una muntanya. No? Estic a la faldilla, i vaig tot equipada per començar a pujar aquesta muntanya, i apareix una persona al teu costat i et diu: soc el teu xerpa, no? T'ha tocat que sigui jo, no pots escollir una altra persona, i anem a pujar la muntanya, aquesta muntanya que es diu vida, en realitat. Llavors, tu el que necessites és una persona no que t'estigui manant: no trepitgis aquesta pedra, fes això ràpid. Clar, tu aniràs pujant la muntanya, aniràs visquent amb por, sobresaltat, ostres, no estic gaire segura, què li passa a aquesta persona, no? I als nens petits encara és més perillós perquè aprenen a com és la vida, no hi ha aquesta capacitat de reflexió. I tampoc voldràs una persona que t'acompanyi a pujar aquesta muntanya en: ai, no sé si ara haig d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra, no? Ai, aquest riu, que perillós. Doncs pues jo aniré cagada. Aniré cagada. Llavors, val més anar a poc a poc, amb seguretat, mostrant que no hem d'estar a sobre dels nostres infants, sinó ensenyar-los a viure. I no hem de tenir por, perquè els nostres fills i filles aprenen el que està bé i el que està malament segons el que nosaltres els permetem fer o deixar de fer.
5: I quan hi ha un desbordament, un pollastre, un, ja tots sabem, aquell moment, donar voltes sobre si mateix, etcètera... Caure
3: mocs, no? La nina d'exorcista, les papes...
5: O pega, no? A veure, què passa en aquest moment? Com ho fem perquè els límits no se'n vagin a campistrau?
3: Vale. Lo primer de tot és intentar no controlar la situació. És a dir, no? I què vol dir això? Vol dir que tu en aquest moment... Quan hi ha un desbordament emocional, allò que dèiem de la tapa aixecada del cervell, això vol dir que la part de supervivència està prenent el control. La part racional se'n va en orris. No? Uh-huh. Llavors, aquí, mantenir la calma. Entendre que la teva finalitat no és que en aquell moment passi allò que tu vols, perquè llavors no estàs acompanyant, estàs intentant controlar. Entendre que el teu fill, filla, està amb desbordament emocional i tu estàs allà sostenint la situació, no perquè s'acabi, sinó perquè la pugui transitar de la millor manera possible. I després ja parlarem sobre allò que ha passat, no? Sobre el límit que no s'ha complert. Perquè
5: per exemple, pagar.
3: Pagar, no? No? Evidentment, el que no farem és te pego pa que veas lo que duele, que això ens ha passat moltes vegades, no? Allò que ens feien de... Ah, doncs tu em pegues, no? Et fa mal, doncs mira el que fas. No.
5: O a vegades entre germans, no? Veus que hi ha un clatallot, una pessigada o no sé què, vine, ara li fas tu amb ell.
3: Sí, exacte. Aquí hi ha aquesta incoherència, no? Si jo et dic, no es crida! O et pego mentre es pegues, els nens aprenen a que sí que es pot fer, perquè si l'adult de referència ho fa, sí que es pot fer. Què s'ha de fer? Primer, assegurar-nos que els tres elements estan respectats, no? Que ningú es faci mal, que tu no et facis mal i que no trenquem les coses. Vale. Quan poso aquesta distància, si cal, vaig amb tu a l'habitació, et separo del teu germà, el que sigui. T'acompanyo perquè et calmis. I jo haig d'estar regulada, saber que no haig de solucionar res en aquell moment. I després tenir l'oportunitat de parlar sobre això. Buscar solucions, no només quedar-nos sobre el que no es pot fer, sinó preguntar com ho podríem fer d'una altra manera perquè això no passi. Què ha passat? Des de la curiositat real. Deixar de ser policies, jutges, no? I tu què has fet? I és que no sé què...
5: Qui ha començat?
3: Qui ha començat? No sé què. Pues algo hauràs fet. És que tot això no importa. Què ha passat i què podríem canviar, fer-ho d'una altra manera, perquè això que ha passat no torni a passar. Que se li diu enfocar-nos en solucions, que és el que necessitem a la vida.
5: Total.
3: No, no buscar culpables, no. No, ha passat una cosa, vale, no volem que torni a passar. Vinga, entre tots, segons l'edat del nen, tu hauràs de posar aquest cervell prefrontal, no? Hauràs d'argumentar més petites solucions, donar alternatives. Doncs quan és un infant molt petit, doncs en comptes de fer això que em fas mal, i jo no deixaré que em facis mal. I això és posar un límit que li està ensenyant que ell tampoc o ella tampoc ha d'acceptar. Doncs no deixaré que em facis mal, fixa't, a mi m'agrada molt més que m'acaricis. No? O li volies demanar el cotxe. Com ho podríem dir en paraules? Utilitzar aquest llenguatge d'infància per connectar amb ells, que és curtet i clar.
5: No, cortito.
3: No parlem més
5: del compte.
3: Curtet i clar. Llenguatge d'infància no és de tic, cuc, cuc, cuc, cuc. No, que moltes
5: vegades... Ni el guau, guau,
3: ni la xixita. Hay de comer xixita.
5: No, què és això?
3: No? Sí, és simplement dir, anem a posar-ho en paraules, com ho podríem fer... Doncs jo et dic com ho faria, no? Perquè en aquell moment potser... I això fora del desbordament emocional, eh? Després, quan som més grans, donar-los la paraula. No tenir pressa. Necessitem temps per acompanyar, per posar límits i per tot. Vale, què ha passat? Com t'has sentit? I escoltar des del cor, de veritat, per intentar entendre. I si no ho entenc, no passa res, valido. Jo a vegades no puc entendre el que t'està passant, però veig que estàs aquí i estàs així, no? I ho dic.
5: Sí. I quan són més grans també comentàvem d'involucrar-los en pensar aquests límits.
3: Totalment.
5: No? Que arriba un punt que, clar, ja no és un tema físic de, doncs això, el cinturó, però ja arriba una edat que volen començar a fer coses sols, que volen cada vegada tenir més independència,
3: sí.
5: I això a nosaltres ens genera a vegades una inseguretat i unes pors, totalment, i hem de tornar a crear uns límits diferents als que estàvem acostumats a fer des de la infància més primerenca,
3: clar.
5: No?
3: Això és diferent, límits que pautes. Els límits són iguals des dels 0 anys fins als 99, és a dir, a casa no ens insultem, no ens paguem, això és un límit claríssim. Quan... van canviant segons el ritme maduratiu o l'edat dels nostres fills, són les pautes, que és diferent als límits. Per exemple, no parlàvem abans de l'hora d'arribar a casa, o el temps d'ús de pantalles, o coses que van canviant segons la parcel·la de poder dels nostres fills i filles, o segons el seu ritme maduratiu. Llavors, aquí, l'ideal és començar a cocrear amb ells. El meu fill té 14 anys, no? Ara ho parlàvem, i comença doncs, a voler sortir més amb els seus amics i arribar una miqueta més tard. Jo puc tenir un límit que és que, evidentment, més tard d'una hora en concret, no vull que arribi per un tema de seguretat. Sí. Llavors jo aquí li dic, mira, per mi és molt important això, i això serà... O sigui, és molt important que hi hagi una hora d'arribada perquè els dos ens doni un marc, no? Jo a saber què puc esperar, però també és molt important per mi el que tu necessites. Llavors, dintre d'aquest marc, perquè ja arriba una edat en què els límits ja no serveixen, eh? Els límits de petits. Després, això ha de ser pautes de convivència. Intentar controlar un adolescent és inútil. És inútil perquè jo et puc prohibir sortir el cap de setmana però arribar a dilluns. I dilluns faràs allò que jo t'he prohibit. Llavors, és construir aquesta casa i de petit jo en marco els límits i de gran que ho creo els límits o les pautes amb tu. Quina hora està bé per tu? No? Si jo et dic a les 11 i punt, aquí el que estic mostrant és poder i control.
5: Autoritat.
3: Autoritat. No. Llavors, que ho crea és preguntar. Què està bé per tu? Vale, doncs a les 11 i mitja. Ostres, a les 11 i mitja per mi potser em sembla una miqueta tard. Fem una cosa, fem a les 11, però si tots els teus amics estan amb tu, m'avises i mirem a veure si ho podem allargar.
5: Ajustem una mica.
3: Sí.
5: Molt bé. En tot cas, jo crec que l'adolescència mereix no un capítol, una temporada
3: total.
5: Sencera. Però ja ho abordarem. Molt ràpid que se'ns acaba el temps.
3: Sí.
5: Exercici d'avui.
3: Vinga. Doncs avui us proposo també, una vegada més, introspecció. Llavors, m'agradaria que les persones imagina't que tens dos pedres a les mans, no? En una mà tens el que és el poder adult. El poder adult ben entès. El poder adult, què vol dir? Responsabilitat, què vol dir? Calma, previsibilitat, no? I amb l'altra mà, a la mà esquerra, per exemple, el poder infant, de l'infant, que també és molt important, no? Les ganes d'explorar, de decidir, de provar, de decidir sobre el seu cos, que parlàvem, vale? Si una mà domina i deixa l'altre baix, apareix la submissió, que és el que no volem, perquè arriba l'adolescència i han de poder decidir i saber com es fa això, no? Vale? I si no, si només val la mà de l'infant, hi ha el caos, hi ha el descontrol, hi ha... tot es va en orris. Llavors, quan les dues mans es troben, hi ha equilibri. El meu poder sense fer-te desaparèixer, des de la connexió, des del veig, des del... ets important, tu... I els teus desitjos, no només necessitats. Llavors, aquí m'agradaria llançar tres preguntes. M'agradaria que pensessis. La primera pregunta és: què et fa perdre el teu centre quan poses un límit? I va més enllà de pensar ràpid, eh? Què penses sobre tu quan poses un límit? Què et connecta amb la teva calma? Què et fa sentir estar calmada? Doncs abans de posar un límit, ves allà, ves aquesta connexió. Ves, potser, la certesa que estic fent, que estic protegint. La certesa que estic sent una guia, el que et connecti amb la teva calma. I per últim, què ajuda el teu cos a mantenir-se present quan dius no? Perquè dir no és un acte d'amor cap a moltes persones. El meu fill, el que més ràbia li dona, però ara ja en riem quan ho dic, és: t'estimo molt, i la resposta és no. I amb un somriure, perquè podem posar límits, hauríem de posar límits des de la calma i des de l'amor. T'estimo molt i no.
5: Doncs jo crec que ha quedat molt clar que hem entès que els límits no són barreres, sinó al final són llaços de confiança.
3: Ponts.
5: Ponts que doncs, ens faran confiar els uns amb els altres.
3: Totalment.
5: Perfecte, doncs ens haurem de retrobar en el proper capítol. Ai, sí. Per saber més sobre aquest projecte que és la criança. Com sempre, què els hem de dir a aquesta audiència?
3: Ho estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
5: Fins la propera.

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha rebut l'alumnat molletà que ha obtingut les millors qualificacions a la prova d'accés a la universitat, així com els i les estudiants més destacats de formació professional i del Centre de Formació d'Adults. L'acte ha estat presidit per l'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio, i la regidora d'Educació, Laura Jara, a la sala de plens de l'Ajuntament com a reconeixement a l'esforç i als excel·lents resultats acadèmics assolits. Les alumnes Núria Sol Castanyer i Marta Natxon Calatrava de l'Escola Sant Gervasi han obtingut la millor qualificació de l'ESPAU entre l'alumnat de Mollet amb una nota de 9. En l'àmbit de cicles formatius, la millor nota ha estat un 9 amb 25, obtinguda també per un alumne de l'Escola Sant Gervasi. I en esports us informem que el ciclista de Mollet del Vallès, Àlex Pizarro, ha aconseguit una meritòria tercera posició al Mundial de Bike Trial disputat aquest cap de setmana a Castellví de Rosanes. En declaracions a Ràdio Mollet, l'Àlex Pizarro s'ha mostrat content per l'èxit aconseguit.
1: Estic molt content del que vaig aconseguir el diumenge passat i amb moltes ganes d'afrontar la pròxima competició. He participat ja 3 cops, els 2 passats van ser a Itàlia, aquest és a 2 proves, que és, va ser aquí a Castellví de Rosanes, i la següent és a Itàlia.
0: El de Mollet va completar una gran actuació a la categoria classe 2, aconseguint la tercera posició en una competició que va reunir més d'un centenar d'esportistes d'arreu del món.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.
5: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvingudes i benvinguts al programa del Fem Salut. En el dia d'avui tenim allò una professional de l'Institut Català de la Salut i és que avui volem donar a conèixer la cartera de serveis que s'ofereixen des de la CIR Baix Vallès, concretament des d'aquest servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva. Ens acompanya la coordinadora d'aquest equip i llevadora, Lucía Burgos.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Lucía Burgos, benvinguda al Fem Salut.
2: Moltes gràcies, Emma, per convidar-nos, no?, i visibilitzar el nostre servei.
0: Doncs sí, tenim interès allò de donar a conèixer, perquè de vegades allò tenim una visió molt sesgada, no?, allò de dir, ai, la CIR, això és per dones, ai, què fan anar allà? I jo crec que nosaltres hem estat allò mirant i feu molta feina.
2: Molta feina, sí.
0: I us adreceu a un públic, doncs, molt ampli, no?, no només allò dones. I, per tant, doncs, ens interessa donar a conèixer, que és la CIR. Primer de tot, allò, atenció a la salut sexual i reproductiva.
2: Un títol molt llarg, no? Però engloba una miqueta, doncs, això, a donar servei a la salut sexual i reproductiva, que vol dir tota la vida d'una persona, perquè som éssers sexuals des de que naixem fins que morim. O sigui, això comprèn tota la vida de la persona i comprèn a homes i dones. Lògicament, més encaminat a les dones, però atenem a població masculina en certs moments.
0: Això és el que volíem allò, doncs, comentar, no? Perquè, clar, d'entrada sembla que si has d'anar al ginecòleg, vés a la CIR, no? Si has d'anar a l'uròleg, no vas a la CIR.
2: No. No. A la CIR tenim metges especialistes en ginecologia i obstetrícia i llevadores, que són infermeres especialistes en obstetrícia i ginecologia igualment.
0: Vale? També crec que teniu allò, doncs, evidentment, personal d'infermeria, no?
2: Sí, tenim auxiliars TCAIs, auxiliars d'infermeria que donen suport i tècnics administratius que donen suport al taulell i atenció a la ciutadania, per descomptat. Que ara li diuen PACs, el personal d'atenció a la ciutadania. Anem canviant noms.
0: Sí. De vegades allò s'acaba perdent, però al final, no? L'important és trobar el professional que rebi allò una bona atenció.
2: Correcte.
0: Que és el que agraeix allò la població. Lucía, dèiem això, no? Ho has dit molt bé, som sexuals des que naixem, amb la qual cosa vosaltres feu allò, doncs, en tota, no?, tota la vida d'una persona.
2: Lògicament, els nens, si no és una qüestió molt puntual, no tenen una demanda de venir a la CIR, però...
0: Tot i que cada vegada hi ha un despertar a la sexualitat més primerenca. No, però... no sé si us esteu trobant.
2: Sí, com a tot arreu, no? Quan s'inicia l'activitat sexual, doncs és quan tenim un sentit, no? Però sí que és veritat que, tot i que no s'inici l'activitat sexual, doncs fem des d'atenció als joves com a prevenció tardes joves en el nostre servei i en molts punts. Bueno, això no t'ho he explicat, però el nostre servei dona cobertura a tots els pobles del Baix Vallès. Això no vol dir només Mollet, sinó Sant Fol, Martorelles, Parets, La Llagosta, Caldes, Sant Feliu, Palau, no sé si m'estic deixant algú.
0: Vale?
2: Són tots els pobles del Baix Vallès, per això el nom, no? I n'hi ha petites càpsules de tarda jove en cada poble. Aquestes consultes tenen la finalitat de, pues, atendre demandes espontànies als joves per comentar coses que de vegades ells tenen neguits i volen preguntar-nos coses o atendre, pues, si tenen algun problema de salut. Vale? En el moment que aquest problema, pues, no es pugui resoldre per la llevadora, que és qui fa aquesta atenció d'aquestes consultes, es remet a la ginecòloga del nostre servei.
0: Vale? I els joves, si acudeixen o cada vegada... És a dir, abans, temps enrere, el tema de la sexualitat era molt tabú.
2: Sí, sí.
0: Jo crec
2: que
0: potser ara aquest tabú s'ha trencat, no?, una miqueta, o encara...
2: S'ha trencat. A més, jo crec que els joves estan molt empoderats en aquesta...
0: Manifesten més obertament, no?
2: Sí, han normalitzat el tema de la sexualitat. Sempre tenim tabús, però jo crec que és un tema que cada vegada és més fàcil. De fet, clar, nosaltres fem molta difusió i molta promoció de la salut quan anem a les escoles. Penseu que visitem a totes les escoles del nostre territori, anem amb una visita

0: una xerrada d'equitat menstrual que ja fa anys que estem fent a tots els primers d'ESO, i després en els tercer quarts d'ESO, segons la demanda de cada institut, anem a fer una xerrada de sexualitat i afectivitat, no? En aquesta xerrada, òbviament, pues, expliquem, parlem d'afectivitat, de sexualitat, de gènere, de, bueno, de molts temes que puguin ser del seu interès, i visibilitzem la tarda jove per si tenen alguna demanda concreta, i, bueno, i expliquem el nostre servei.
1: I m'imagino que sempre allò amb un tema de privacitat, no? Allò que, no?
0: Per descomptat, la tarda jove té una peculiaritat que potser no tenen altres consultes, que és que els joves poden venir sols en qualsevol edat, vale? Pot venir una noia de 13 anys, no li demanarem res. ¿Vale? Pot venir a fer-nos la seva demanda, la seva pregunta. Generalment no és les consultes més freqüents. Eh? Les consultes més freqüents és quan inicien una activitat sexual i volen saber sobre anticoncepció o sobre ITS, malalties de transmissions sexuals o algun neguit que tinguin. ¿Vale?
1: Sí, ara que comentava jo les malalties de transmissió sexual, que crec que en la darrera ocasió que vam parlar amb la CIR, no? També era una preocupació bastant important en aquests moments, perquè ja s'havia detectat un augment important, no?
0: No només en el nostre àmbit,
1: territori,
0: sinó a tota Catalunya, i es fa extensió a tota la península, es fa extensió a tota Europa, perquè tenim un món globalitzat, i bueno, pues les relacions sexuals també estan globalitzades, i hem de fer més, bueno, cada vegada més prevenció sobre normalitzar les relacions sexuals i conductes saludables, no? Perquè si no, pues això afavoreix sinó que tinguin malalties de transmissió sexuals, que bueno.
1: Ens estem centrant en els joves, però nosaltres també hem vist que tenir una activitat comunitària adreçada a persones adultes, no? Per mantenir allò, doncs, promoure hàbits i conductes saludables.
0: Bueno, l'activitat comunitària es fa principalment per fer educació a la maternitat durant la gestació. Es fan grups de postpart per promocionar la lactància i també per acollir tots aquests neguits durant el postpart, que són molts. De vegades pensem que s'ha de cuidar les dones durant la gestació, però potser tenen més problemes i més incertidumbres i més neguits després del postpart, i és molt important aquests grups d'acollida. I també fem grups de pares, que això fa, potser és més innovador. Per nosaltres no és innovador perquè ja fa anys que estem, però potser no en altres territoris no es fa, no? I són els pares que la seva parella està gestant, que venen a fer grup de suport a la maternitat, i pues, per millorar i per fer un bon vincle una vegada neixi la nova criatura.
1: I quina resposta esteu
0: molt tenint? Molt bona, la veritat és que sí. A veure, sempre ho dèiem, potser la boca petita, no?, que potser venen els que estan més sensibilitzats, ojalà vinguessin totes les pares, no? Però bueno, sí que és veritat que els que venen, al final tenen una valoració molt satisfactòria, i d'això és el que ens interessa a nosaltres.
1: Estem en una societat molt diversa, també en models de família, no?
0: Correcte.
1: No sé si també des de la CIR, doncs clar, us hi trobeu també, no?
0: Clar.
1: I també allò diversa, en cultures, de procedències, no?
0: Totalment. Des de mares soles per decisió pròpia, a parelles només de mares, a parelles de pares, la societat està canviant i ens hem d'adaptar una miqueta a les demandes d'aquesta societat, no?
1: Nosaltres que hem parlat allò amb professionals de la CIR, com ara la seva coordinadora, no?, la Lucía, que ens acompanya avui, sempre diu, nosaltres no jutgem.
0: No, per descomptat, no? Hem d'acollir, atendre's la millor manera possible i sobretot pues, fer atendre les seves demandes, no?
1: Abans que comentaven dels joves, ens comentava la Lucía, un dels temes allò important són allò els mètodes contraceptius, no? Que és una de les preocupacions també. No sé si més de les noies que dels nois, o cada vegada es va prenent també consciència.
0: Bueno, es va prenent consciència, però de fet per sort o per desgràcia, els mètodes anticonceptius, excepte els preservatius, els utilitzen les noies, no? I les dones. La resta d'anticonceptius, són, ja siguin hormonals o mecànics, els utilitzen les dones. Però, bueno, sí que hi ha una conscienciació cada vegada més important.
1: També m'imagino que per part de noies joves rebeu també consultes per interrupció de l'embaràs.
0: Sí, també, sí. També fem acollida en la interrupció de l'embaràs. Totalment són consultes també amb molta confidencialitat, perquè de vegades es poden tenir, bueno, situacions més tenses o no, i s'ha d'acollir la demanda de forma exquisita, que sempre, no? Jo crec que són de les consultes potser que hem de fer una atenció més miraculosa, més exquisita, no? Perquè sempre diem una interrupció voluntària d'embaràs, potser per una dona és, pues, una decisió voluntària i s'ha d'acollir de la manera, pues, molt fàcil i facilitar-li tot, però per a una altra dona, pues, en el seu context de moment vital, pot ser, pues, un problema psicològic si no l'elaborem i ella no pot fer un dol com cal. Llavors, pues, hem d'acollir en aquest moment, sempre oferint suport psicològic per si ho necessita en aquest moment o posteriorment, perquè la vida, pues, va canviant i potser tu ara el que necessites és acabar aquest episodi que no vols continuar i no pensar-hi més, però potser d'aquí 3 mesos la ment, pues, no para de donar voltes i necessites un acompanyament més específic, i, pues, la psicòloga nostra, com totes les psicòlogues de la CIR, pues, estan especialitzats en aquesta acollida, i ho fa molt bé, i jo penso que fem una feina molt, molt, molt bona i molt necessària per la ciutadania.
1: Entenc que en aquest cas, abans que parlàvem, la CIR està oberta per tothom, fins i tot atenem allò a noies menors, no? Ens deia la Lucía, pot venir una noia de 13 anys. En el cas d'interrupció de l'embaràs, necessiteu allò que vingui amb un tutor o tutora, no?
0: Sí, hi ha una llei que, bueno, es va canviar, ja sabeu, amb els de plaços, i ara la llei actual que tenim és que a partir dels 16 poden venir soles, per sota de 16 sí que han de venir amb un pare o tutor, vale? De totes formes, sempre encoratgem una miqueta, que intentem establir una miqueta de relació amb els pares sempre que sigui possible, no? Perquè és un acte que lògicament pot ser banal, però estar a casa i necessitarà un acompanyament, no és un acte per fer-ho sola, vale? Llavors, pues, bueno, si moltes vegades elles d'entrada potser pots trobar una noia de 16 anys, no, jo no vull dir res, però bueno, si comencem a parlar, si ofereixes la teva ajuda, si dius, escolta, vols que truqui jo als pares, vols que intercedim una miqueta en esta relació, pues al final s'agraeix, perquè al final nosaltres donarem una medicació a la consulta, però 2 dies després que ha de continuar prenent la medicació a casa, i, bueno, pues ha d'estar en un entorn acompanyat per evitar que no hi hagi cap problema, lògicament.
1: Vosaltres també feu atenció amb violència de gènere,
0: sí,
1: no?
0: Malauradament, pues, bueno, hi ha casos, no? I s'ha d'atendre també de la forma més exquisita possible. Si és un abús que ha passat fa menys de 3 dies, es deriva a l'hospital perquè es pugui beneficiar del tractament retroviral, i bueno, perquè s'ha d'activar tot un procediment judicial i de forense, de recollida de mostres i de més. I si és perquè tu manifesta la pacient, que és la majoria de les vegades, no?, que en una consulta normal, que ha vingut per una molèstia, per un picó, per el motiu que sigui, pues, bueno, la pacient es desborda una miqueta i t'acaba comentant, pues, mira, fa un any, pues, vaig tenir un abús, un conegut, un no sé què. Tot això s'ha de recollir, s'ha de fer un parte judicial, perquè, bueno, pues, té una importància, i se li ha de comunicar si ella vol acompanyar, si vol fer la denúncia als Mossos, i, bueno, que això tingui una trajectòria, no?
1: Entenem que en aquests casos també el paper de la psicòloga és molt important.
0: Sempre oferint el suport a la psicòloga si ho necessites. O sigui, s'ofereix, no tothom ho vol, s'ofereix, i en el cas de que ho vulgui ara o en un futur, doncs, per descomptat, es fa aquest recolzament.
1: Sembla que de vegades allò diem, hi ha etapes que sembla que finalitza, no? L'etapa sexual i reproductiva, la reproductiva finalitza, perquè ja estem parlant de la menopausa, però evidentment és una etapa que també s'ha d'abordar.
0: I tant, perquè la vida sigue, que sí, i volem tenir una bona qualitat de vida. Llavors, bueno, pues a la menopausa de dones serà un dia concret, que és quan se li ha retirat la regla, però la vida continua. i l'activitat sexual continua perquè som sexuals durant tota la vida, com hem dit al principi, i sí que hem d'acompanyar perquè potser durant aquesta etapa tinguin altres molèsties que abans no tenia. Bueno, pues aquí tenim un equip, no?, super preparat per explicar què és la normalitat, que quan nosaltres expliquem què és la normalitat també baixem una miqueta el nivell d'ansietat, perquè estem en un món que anem per modes, eh? I ara la moda és la menopausa. Mira, ens ha tocat. Hi ha youtubers, hi ha no sé què, tothom dona. I ja et trobes...
1: Això són els boomers.
0: Ah, bueno, vaja, perdona.
1: Hi ha molts boomers i llavors, doncs, pues això, també...
0: No? I et trobes gent que ve a la consulta i diu, no, és que tinc la menopausa, què me das? Doncs, pues, espera, què te passa, no? Anem a veure què passa, quina simptomatologia tenen, què et pots trobar, amb què et podem ajudar, i a partir d'aquí baixem una miqueta el suflé, perquè igual és una dona que està perfecta, doncs no hem de medicalitzar. El pitjor que podem fer és medicalitzar un moment vital de la vida de la dona. Jo sempre els dic, ah, bueno, té la menopausa, sí que vol dir que fa un any ja no tens la regla perfecta. I què vas fer quan va venir la regla? Re, bueno, doncs ja està.
1: Doncs ara tampoc.
0: El mateix farem, no?
1: Que a més a més
0: tens uns picots, tens una molestia, doncs pues anem a abordar aquesta situació concreta, que tens problemes de fogoll, anem a abordar aquesta situació concreta, no? Llavors expliquem quina simptomatologia es pot trobar i en cada situació pues, especifiquem. Per això fem xerrades periòdiques i també fem algun grup de menopàusia. Vale? Concretament ara estem fent un grup molt, molt interessant a Parets i d'unes sessions i la gent pues, es va apuntar periòdicament.
1: Ara que comentava la Lucía, fem això, aquests cursos a la CIR... hem de demanar, no?, cita.
0: Sí. Són visites sempre programades perquè la gent necessita el seu espai, els professionals necessitem el nostre espai per poder atendre i un espai adaptat i qualificat. Vull dir, no necessito una persona que vingui per uns picors, no necessitarem un ecògraf, però una embarassada necessitarem un ecògraf d'alta resolució per poder fer la prova concreta. Llavors,
1: llavors a l'hora de fer la cita, m'imagino que es pot fer a través
0: de la meva salut, o ho poden fer trucant per telèfon. Si truquen per telèfon sortirà primer un call center i que, bueno, va indicant com totes els conceptes i després...
1: I llavors, en funció, doneu l'opció de dir, doncs, per què és aquesta consulta, no?
0: Si
1: és un jove, si és... Sí.
0: Per el motiu que vinguin...
1: Salut.
0: Per el motiu que sigui, doncs acabarem agendant aquesta visita.
1: No n'hem parlat, però evidentment hi han les revisions rutinàries,
0: vale.
1: I suposo que un dels temes sobretot és la prevenció de certes patologies, en especial volem parlar del càncer, no?
0: Sí. Mira, el concepte de revisió a nosaltres no ens agrada molt perquè s'han anat com modificant al llarg de la història, no? Sí que és veritat que venim d'una història de fer revisió. Ara el que es fa és cribatge, igual que es fa el cribatge de càncer de colon a partir dels 50 anys, doncs les dones ens fem el cribatge de càncer de cèrvix. Què vol dir això? Hi ha un cribatge molt estable des de fa molts anys, però ara pues, potser fa 3 anys s'ha actualitzat el nou protocol i es prioritza molt la determinació del virus del papiloma, que al final és el virus que té la capacitat de produir a partir de molts anys lesions de càncer de colon. Llavors, aquest cribatge es comença als 25 anys i dels 25 als 30 es fan citologies a totes les noies i a partir dels 30 es fa una determinació del virus del BPH. ¿Vale? Es determina l'ADN amb un escobillón. La manera de fer citologia o BPH per nosaltres és la mateixa. La senyora no canviarà res més, però és el laboratori que ens determinarà un tipus de prova o un altre. I es fa la determinació del virus de l'ADN. I això ens dona molta informació i molta tranquil·litat, perquè si no tenim virus ens hem de quedar molt tranquils. ¿Vale? Perquè aquest virus sí que té la potestat, el poder de poder malignitzar cèl·lules de col duret, però a 5-10 anys vistes. Si la prova BPA que és negativa, ens quedem molt tranquils i s'ha de cribar les dones fins als 65 anys. Si en algun moment una d'aquestes proves surt diferent, doncs el protocol canvia absolutament. Hi ha múltiples algoritmes en funció de l'edat, en funció del resultat, en funció de múltiples coses, i doncs, es valora si es necessita fer un control anual, es necessita fer citologia i BPA cada any, es necessita fer una prova més específica que es diu colposcòpia, que la fem també a la CIR per mirar amb lupes, després de col·locar uns tints específics i mirar si les cèl·lules tenen aquest aspecte que poden ser susceptibles a alguna malignitat, o si en un moment donat aquestes lesions progressen, s'ha de derivar a l'hospital per fer una conització, que seria la prova per treure aquesta lesió que està afectada al virus de papiloma.
1: I això es manté fins als 65 anys?
0: Sí.
1: I a partir dels 65?
0: Llavors, si la dona durant tota la seva vida tots els cribatges han sigut negatius, pararem a 65. Si no han sigut negatius, no pararem a 65. ¿Vale? Això és el que es poden quedar les dones tranquil·les. En funció de com han sigut tots els resultats, de fet, es paren els cribatges si els 10 anys abans els cribatges han sigut negatius. Si no han sigut negatius, continuarem. És a dir, una senyora, per exemple, que als 50 va tenir una lesió del grau i se li va fer una conització, durant 25 anys continuarem fent citologies. Això vol dir fins als 75 anys. ¿Vale? Citologia, sí. O BPA, com el que es valori. ¿Vale? Pues lo mateix, una senyora que tots els resultats han sigut negatius, però els últims 5 anys han sortit alterats. No pararem als 5 anys, no pararem als 65, pararem potser una miqueta més endavant, quan tinguem la garantia que durant 10 anys aquests cribatges han sigut negatius.
1: O sigui
0: que
1: aquests cribatges en el càncer de mama es fa igual, també?
0: Mira, això...
1: Perquè també sí, cada vegada sense més persones amb una certa edat, que debuten amb un càncer.
0: Correcte.
1: De mama.
0: Ara, avui, us he de dir avui, es comencen a fer cribatges de càncer de mama dels 50 fins als 70. ¿Vale? Us dic avui perquè ja està en resolució, el Ministeri ja està aprovat i les comunitats en breu començaran a implantar aquest nou protocol dels 45 als 74. Però avui tenim el que tenim, que és fins dels 50 als 70. Sí que és veritat que es fa... es monitoritza molt en aquells casos que n'hi ha antecedents familiars o antecedents personals d'alguna patologia. ¿Vale? En aquests casos no es fa mamografies cada 2 anys, sinó es fa el que calgui, el que el ginecòleg valori que és el més adequat.
1: Quan parlàvem del virus del papiloma, que és el que pot generar aquest càncer de coll uterí, recordar que també a les joves...
0: Les vacunacions.
1: A les joves i als joves.
0: Molt bé. Ara ja fa... Jo crec que ja portem 2 anys que ja estan vacunant els nens ja des de l'escola, des dels 12 a 13 anys, i les noies des de l'any 90, les que van néixer al 95. O sigui que ara ja tenim un cúmul de dones de quasi 30 anys ja vacunades. ¿Vale? Per això que el panorama en anys venidors canviarà molt, perquè totes aquestes dones tenen molt menys risc de desenvolupar malaltia cervical o alguna lesió del grau. Sobretot són lesions de graus, no? Perquè... això potser no ho hem dit, no? Però el virus del papiloma és un virus molt comú en la nostra societat, que el 80% de la societat en algun moment tindrem relació amb aquest virus, però com altres virus el podrem vèncer, no? Amb un estat de salut saludable, no fumar és un tema superimportant, tant per les malalties de transmissió sexual com pel virus del papiloma humà, que també és una malaltia, és una infecció de transmissió sexual, perquè, s'ha vist en estudis i amb una evidència científica molt clara, que relaciona més temps d'aclariment, més temps de progressió de malalties si la persona fuma. O sigui que és molt important que deixi de fumar les dones i que no fumin. I si fumen... el primer missatge que donem quan ens surt un virus de papiloma positiu a la dona és, sobretot, una bona vida saludable, bona alimentació, exercici físic i no fumar. Com que no? I què té a veure? Pues sí, té a veure molt. ¿Vale?
1: Amb el temps haurem de dir que disminueixi també la contaminació ambiental.
0: Això també
1: ajuda.
0: Segur que sí.
1: Lucía Burgos, ho hem de deixar aquí. Recordem, ella és llevadora, coordinadora de la CIR Baix Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins una propera.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
0: Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula empassar. Empassar és fer-se passar quelcom gol avall, de la boca a l'esòfag. Menjant una oliva s'han passat el pinyol, o li costava empassar-se una píndola tan grossa. Per extensió, diem en sentit figurat, com vols que en una hora m'empassi tot aquest llibre? Empassar-se saliva és suportar en silenci, sense protestar, una ofensa, una extorsió, etc. Empassar també vol dir treure's una cosa falsa, ser una persona excessivament crèdula. S'empassa totes les mentides que li diuen. Empassar-se una doctrina falsa, per exemple. Fent passar la píndola a algú o fer-li empassar és fer-li creure una falsedat, una exageració, etc. Em volia fer empassar que s'havia fet ric i anava ben espellingat. Empassar algú vol dir callar allò que hauria volgut dir. Li volia dir que era massa ingenu, però m'ho vaig empassar. També fem servir aquest verb per dir pair un dany, un tort, etc. No s'han pogut empassar que no el convidessin. Ser un bocí de mal empassar és ser difícil d'admetre, qüestió difícil, desagradable. Quan li van donar el cessament, fou bocí de mal empassar. Fins i tot va caure malalt. Empassar-se gripaus, literalment, és mossegar la bala. Abans, a les guerres, es donava una bala de plom als soldats ferits perquè la mosseguessin si els havien d'intervenir sense anestèsia. També implica que cal aprofitar el millor d'una mala situació i acceptar o suportar càrregues feixugues. I vosaltres, us heu hagut mai d'empassar gripaus? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins a finals dels 70, principis dels 80, amb un mega himne dels Earth, Wind and Fire, que es diu Let's Groove. Com prova l'estiu? Estem a dia 9 de juliol i fa molta caloreta. Espero que el programa es pugui refrescar una estona. Vinga, va, Let's Groove, Earth, Wind and Fire. Woo!

go down. Quina mega cançó, eh? Let's Groove, Heart, Wind and Fire, des de l'any 1980, si no m'equivoco. És un temazo, és la típica cançó que la punxo, la gent, oh, mira que guai, ah, primera horeta de discoteca. Molt guai, com la que ve ara també m'encanta, des de l'any 2001, el Can't Get You Out of My Head, de la Kylie Minogue. Aquesta l'hem ballat vegades, eh? La recordes? Vinga, va, Kylie Minogue.

La Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, des de l'any 2001. Recordo perfectament quan va sortir aquesta cançó. Tu no em recordes quan va sortir? Vam pensar, ah, sí, sé que és antiga i tal i qual, però quan va sortir jo me'n recordo que totes les discoteques la posaven. I no m'estranya perquè és un temazo. Com temazo també és aquest de la Boys Town Gang, el Can't Take My Eyes Off of You. Mira quin temazo. La, la, la, la. Mira cançó de festa major de verbena. De... Can't Take My Eyes Off of You, Boys Town Gang, m'encanta.

Oh, mira que m'agraden aquestes cançons. Tenen uns arranjaments. La línia de baix, els violins, tot és una passada. I un moment, a la tornada, que hi ha com si hi hagués algú picant de mans a negres. Pam, pam, pam. És que m'encanta aquesta cançó. Can't take my eyes off of you, de la Boyd Stone Gang. I anem amb un megatemazo, com que no l'havia posat aquí a la ràdio, de Neha, que és el Restless. A veure si et sona aquesta. A mi és que m'encanta.

I know you know, sé que ho saps. Restless, de Nerja. Aquest també va sonar bastant, eh? La recordaves o no? Em faria il·lusió saber la vostra opinió a vegades de ai, mira, aquesta cançó la vaig ballar aquí, em recorda això, perquè la cançó, la música en general, recorda molts moments de la vida de les persones. Em faria molta gràcia, però passa que és complicat. Vinga, va, anem a un megatemazo que és molt de DJ, molt d'Ibiza, molt de discoteca. Gadjo i el seu So Many Times.

Too many times. Mare meva, quina festassa ens està muntant aquí l'estudi. Amb el company tècnic de som, el Too Many Times de Gatjo. Això sona tan discotequero, tan ibisenc, tan... Uf, quin bon rotllo de cançó, m'encanta. I ara baixem una miqueta les pulsacions i anem amb el Crush de la Jennifer Page. Us sona aquesta cançó? It's just a little crush. Està molt guapa aquesta cançó.

Every Time We Touch, Crush, de la bona de la Jennifer Page. Quina cançó més maca, eh? La recordaves, aquesta? Sí, no? Vinga, va, anem fins l'any 2004 amb el Flawless del Michael, ai, del George Michael, no, Michael. George Michael, Flawless, Go to the City. També té molt bon rotllo, molt discotequeo. Flawless.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'activació del pla Procicat per alerta d'altes temperatures i onada de calor posa el focus també en els animals de companyia que pateixen de manera important els efectes de la calor extrema i necessiten mesures específiques per evitar problemes greus de salut. A diferència de les persones, els gossos no regulen la temperatura corporal a través de la suor. Només poden eliminar calor mitjançant la boca i les potes. Per aquest motiu, Cèlia Roig, professional de la Clínica Veterinària a Mollet, ha comentat que no és recomanable utilitzar morrió durant episodis de calor intensa si aquest impedeix al gos obrir la boca completament.
1: A partir de 40-41 ja comença a ser molt perillós. Aleshores, el que hem d'entendre és que nosaltres, els humans, tenim glàndules sudoríperes per tot el cos i suem per tot arreu. Els animals, els gossos, no.
2: Només per les potetes, em sembla,
1: per la boca,
2: sí?
1: Per això, molt de compte amb els morrions que tanquen la boca, per favor, prohibidíssims, o sigui, ha de poder pantejar, ha de poder jadear, ha de poder obrir la boca i passar l'aire així, i després per les potetes, imagina't, és que és molt poca superfície, aleshores ells de seguida arriben molt més ràpid a la temperatura perillosa.
0: Si un gos presenta símptomes compatibles amb un cop de calor, cal portar-lo immediatament a un centre veterinari perquè rebi atenció professional el més aviat possible. I també us informem que l'agrupació empresarial Visoren Copisa Habitatges serà l'encarregada de construir els 32 habitatges de protecció oficial de lloguer assequible previstos al solar municipal del carrer Berenguer Tercer 75 a Mollet del Vallès, just davant del Museu Abelló. L'adjudicació es feia aquest dimarts per de l'Agència d'Habitatge de Catalunya en el marc de la primera convocatòria de la Reserva Pública de Solars impulsada per la Generalitat. La regidora de Promoció d'Habitatge a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, s'ha mostrat contenta amb aquest anunci i ha remarcat que d'aquesta manera s'avança pas a pas cap a la construcció final.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Hola a tothom de nou, què tal? Com ha anat aquesta primera mitja horeta de bona música? Refrescant o no refrescant, amb aquestes colors que fa? Mare meva. Ai, com m'ha agradat aquesta última cançó del Flawless del George Michael. Vinga, va, anem amb una cançó de French Affair, amb el seu Sexy. You're so sexy. L'havia escoltat aquesta, no?

Sexy, sexy. French Affair, aquesta l'havies ballat, eh? Jo recordo haver-la ballat també. Vinga, va, anem a una meca cançó que m'agrada molt, que es diu If You Could Read My Mind, que la van fer la Ultra Naté, l'Amber i la Jocelyn. La intro és molt característica, mira. If you could read my mind up. És maca, eh? Aquesta us agrada, eh? A mi m'encanta. Em recorda les discoteques.

If You Could Read My Mind, amb l'Amber, l'Ultra Naté, la Jocelyn Earn. Quin temazo, a mi m'agrada molt, molt bon rotllo. Són cançons de primera a la discoteca, sobretot a finals dels 90, principis del 2000. Molt xula. Vinga, va, anem fins als anys 70. Veus que sona. Gimme, gimme a man after midnight dels ABBA.

Gimme, gimme a man after midnight. Mare meva, aquestes noies d'Ava. Com poden arribar aquestes notes tan extremadament altes? És que són notes de violí o de guitarrista. És una passada. Com cantaven aquestes noies? Mare meva. Vinga, va, anem amb una mega cançó de Culture Beat. Call Mr. Rain, call Mr. Bane, Mr. Bane. Culture Beat.

Mr. Vain, mare meva, quina canya repartien els Culture Beat. Ah, aquesta és molt canyera, eh? I aquesta no és que sigui molt canyera, però és molt emblemàtica. Mira qui és. I'm the Scatman. Mr. John Scatman amb el seu Scatman. Ah, que és emblemàtica aquesta cançó, m'encanta. I'm the Scatman.

I'm a Scatman. Oh, és que m'encanta aquesta cançó. I a més, la trobo emblemàtica, em transporta a la meva adolescència. I a més, amb els anys vaig aprendre que aquesta cançó, el senyor Scatman, el senyor John Scatman, era tartamut. I va aprofitar aquesta dificultat verbal per fer-ne una cançó. Mare meva, una cançó amb repercussió mundial. M'encanta la història, m'encanta l'escatma, m'encanta tot. I també m'encanta molt aquesta Make the World Go Round, Deep Shandy.

quin riff, eh? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Make the world go round. Em dic Shandy i Deep Dish. Molt bé, doncs farem l'última cançó del programa. I em vull despedir avui amb el programa d'avui amb la Torn de la Natalie Imbruglia des de l'any 1997. Baixem una mica de revolucions i ens escoltem la setmana que ve. Fins ara!

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
3: S'havia afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'aigua barret Segre Noguera Pallaresa.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
3: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
1: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
3: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
1: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. A aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja superpassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran recingits sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Hi ha successos. Dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
3: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
3: L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat dissabte a la nit.
3: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'aigua barret Segre Noguera Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
1: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Precisament, Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
3: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny, els 223 municipis que dijous es trobaven en el nivell màxim, en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres. També es recomana no freqüentar les zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna.
1: Un any, precisament ara farà un any del fatídic incendi al Baix Ebre. Encara seguim en aquesta plana d'incendis del municipi de Paüls. Precisament en aquest municipi s'ha homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
3: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ha estat un acte molt emotiu on la família ha aprofitat per reclamar més prevenció forestal i exigir que prioritzin la seguretat dels efectius. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
4: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
6: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
7: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. No? Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
4: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
1: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
3: Durant l'alerta de calor, activada des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altres altes temperatures. Un 59% dels casos ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
1: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta.
3: Recorden que cal hidratar-se sovint i, sobretot, tenir cura dels més vulnerables. Uns consells que ens explica des de Radio Ciutat de Badalona, en Jordi Ribas.
8: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
9: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser hi podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
8: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
3: I amb les temperatures de nou a l'alça i la possibilitat d'un tercer episodi de calor intensa, Protecció Civil i els agents rurals insisteixen en la responsabilitat ciutadana per evitar noves ignicions.
1: I aquesta calor pot ser sufocant, asfixiant o directament insuportable. Precisament aquesta tercera onada de calor, que tot apunta que ja és aquí, ha disparat ja els termòmetres a les Terres de l'Ebre.
3: Mentre a poblacions de l'interior es freguen els 35 graus, les platges del litoral s'han convertit en l'únic refugi per molta gent que busca sobreviure a la calorada, com ara l'Ampolla. Ho han copsat des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
4: La tercera onada de calor de l'estiu ja es fa notar amb força a les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge els termòmetres han fregat els 35 graus a l'interior, destacant els 34,8 a Vinebre o els 34,5 a Benissanet, mentre a la costa es viuen les nits més tòrrides de l'estiu. Per intentar refrescar-se i fugir de l'asfíxia i del ciment de les ciutats, desenes de veïns i visitants han convertit les platges en el seu refugi perfecte buscant la brisa marina.
10: Ens hem morit aquesta setmana i fugint de la calor i buscant una mica d'aire fresc, que tampoc és massa.
11: Sí, se siente demasiado, aunque haga mucha brisa, se siente demasiado el calor.
12: És terrible, és molt fort i és molt complicat. Si fa calor, ens fiquem a la sombra o a l'aire condicionat.
13: És horrorós, sí, és asfixiant. I banyar-te al mar, i sí, sí.
4: Les previsions apunten que el calor s'allargarà fins dimecres. Les autoritats demanen molta precaució als boscos pel risc alt d'incendi a l'interior de les nostres comarques.
1: I dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
3: Hores més tard, a 9:15 a.m, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I seguim en plana de successos, ja que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera, al Gironès.
3: L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 p.m. una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
1: I parlem d'educació i parlem de la consellera, d'Esther Niubó, que assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
3: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
1: Niubó ha explicat que des que es va acabar el curs s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres d'arreu de Catalunya, a més de docents i altres professionals del sistema educatiu. La ronda de contactes continuarà durant el juliol i també al llarg del curs vinent i s'ampliarà a les famílies.
3: Niubó assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar. La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
14: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem, doncs, amb la Junta, no?, que són els espais, doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que, de fet, hem tingut tot el curs.
1: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya, com us deia, manté la pressió sobre el govern. Aquest dissabte l'organització va acordar convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre. A la trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar la convocatòria.
3: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
15: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
3: L'Assemblea considera que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han atès les demandes del conjunt de les etapes educatives, des del primer cicle d'educació infantil fins a la formació professional. També ha aprovat un manifest amb mesures per reforçar l'ús del català als centres educatius.
1: I seguim parlant d'aules. Ara que ja es fa un mes ben bo que s'ha acabat el curs, s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
3: La restricció amb un punt de polèmica ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
16: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
17: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema, que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora, però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
16: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en què guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bon ús, permetrà als joves ser bons ciutadans.
1: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles, i és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
3: Reclamar no només una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
18: En aquests moments, competencialment, és impossible, perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també han de treballar en xarxa, i que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea, perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma, doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
3: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i la plataforma La Xarxa Més.
1: I obrim plana cultural parlant del Festival Cruïlla, que ha tancat avui diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat, i al llarg de 5 jornades un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents.
3: Entre els moments més destacats hi ha la celebració dels 40 anys dels Pets, així com les actuacions de Jovanotti, Rigoberta Bandini i John Batiste, que han omplert els principals escenaris. Malgrat les altes temperatures, el públic ha respost amb una gran fidelitat i concerts com els de Pixies, Garbage, Sidoní o Bigger Splash han registrat una elevada participació.
1: I seguim parlant de música, però ens anem fins a Tarragona, on més de 170 alumnes de la Jove Orquestra Simfònica de la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona celebren el 20è aniversari amb un gran concert conjunt gratuït aquest vespre a 8:45 al Teatre Auditori Camp de Mart. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
19: Les dues agrupacions són projectes educatius i artístics de referència integrades per alumnes dels tres conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Enguany s'han unit per oferir un concert amb un repertori conjunt sota la direcció de Virgínia Martínez i Pere Vicalet com a directors convidats. Jordi Massip és el coordinador del projecte.
20: Una orquestra i una banda simfònica juntes, que això poques vegades passen, la veritat, no és un format gaire habitual, doncs tindrà tota aquesta gent damunt del Camp de Mar tocant el repertori conjunt, diguéssim. Tot aquest treball és molt gran però també a la vegada molt satisfactori i molt emotiu poder reunir el jovent d'entre 12-13 anys fins a 19-20, tota aquesta franja d'edat, damunt d'un mateix escenari.
19: Amb el lema, la música coneix el territori, com a peces conjuntes interpretaran la marxa Jocs del Mediterrani, Danzón número 2 i Huapango.
1: I aquesta tarda ens anem fins al Maresme, al Parc del Mau de Calella, que acollirà una nova edició del Festival Cultura Viva, una cita que s'ha consolidat com un dels principals referents del reggae a Catalunya. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
0: La sisena edició reunirà artistes internacionals de primer nivell encapçalats per dues autèntiques llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Root Radix i The Congos. El festival començarà a les 5 de la tarda i completarà la programació amb actuacions de Boom Boom Fighters, en Kukapi, Dance Crusher Sound, Senyor Wilson i Rousey. El director del festival, Albert Sisa, assegura que aquesta edició és una oportunitat única per veure en directe dos dels grans noms de la història del reggae.
21: Com moltes coses, hi ha esdeveniments a la vida que jo crec que no et pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
0: El Cultura Viva combina música en directe amb la voluntat de difondre la cultura reggae i el seu llegat històric. Amb un cartell de primer nivell internacional, el festival espera tornar a reunir aquest diumenge centenars d'aficionats al Parc del Mau en una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Maresme.
1: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,3 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
3: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoa va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
22: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
3: Recentment, Nakamoa va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027 i la temporada vinent serà el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
1: I seguim en plana de bàsquet i és que la penya ha fitxat també el jugador bosnià Emir Sulejmanovic per dues temporades.
3: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: I ara parlem de futbol i anem a Barcelona, on avui hi ha eleccions per escollir quin estadi farà servir l'Europa. I tenen avui fins a les 11 de la nit, que s'acabarà aquest termini als socis per escollir aquest estadi.
3: Les opcions són dues: Can Dragón, l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
1: I parlem de Primera Divisió, ja que el Barça començarà la pretemporada el dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
3: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham.
1: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga a la primera jornada, al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
3: La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
1: I canviem de categoria, en aquest cas el futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
3: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat un contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García se suma a la de la migcampista Claudia Iglesias Bicho i la lateral Clara Rodríguez.
5: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
1: I parlem de tenis, ja que la tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
3: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
1: I canviem d'esport al rugby, on la Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de la temporada, el central Sergio Molinero.
3: Molinero arriba procedent del Valladolid, amb qui aquesta temporada s'ha proclamat campió de la divisió d'honor. Format a l'Hospitalet, Molinero té 26 anys i ha estat internacional amb la selecció espanyola.
1: I parlem d'atletisme, ja que 11 atletes catalans han aconseguit medalles en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23, que acaba avui a Càceres.
3: Destacant les medalles d'or de Griselda Serret als 10.000 metres marxa, Erika Maceras als 100 metres, Aleix Vives als 5.000 i l'Era Topagés als 100 metres tanques. Així mateix, Ambar Tomàs ha estat plata als 3.000 obstacles i Aleix Camats en disc. Completen la llista els bronzes de Pau Vergés al triple salt, Haliu Estrampes a Avelina, Pol Elvira als 100 metres, Martí Serra en perxa i Júlia Suárez als 10.000 marxa.
1: I un últim apunt és que Alba Petisco ha aconseguit el quart títol estatal absolut de gimnàstica artística aquest divendres a Guadalajara, en un podi íntegrament català. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, si us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
6: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
7: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent segurament és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia 4 filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
23: What do you do when you discover that you're the odd one out?
7: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
24: Mary is wearing spectacles.
25: What on earth?
26: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
24: I do, Father. Thank you. Mr. Bennet, did you know about this?
26: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
24: Yes.
4: But I did not know that you would actually need to wear glasses.
7: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
8: I felt such a connection to this woman who...
7: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història. Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Era Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
6: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
3: L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi.
3: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
1: I també Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
3: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
1: Moment, doncs, a repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
9: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
3: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
3: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
1: I en esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat ahir dissabte a la nit.
3: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barreig, Segre, Noguera Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
1: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars, Jussà, el Priorat i el Bages.
3: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació és més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny dels 223 municipis que dijous es trobaven en el màxim nivell en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres.
1: I encara seguim en aquesta plana dels incendis per recordar que avui fa un any del fatídic incendi al Baix Ebre, al municipi de Paüls. Allà precisament han homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
3: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
10: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
11: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
12: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
10: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
1: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
3: Durant l'alerta per calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions

0: aigua contínuament, perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, en recordar-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé, també doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
1: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
2: I seguim a Badalona, perquè amb aquesta calor molts busquen refugi en l'aigua del mar i en les platges. I molts municipis de Catalunya estan treballant per fer més accessibles aquestes a totes les persones i a tots els ciutadans.
3: I llavors, a Badalona, com dèiem, han instal·lat 5 baranes repartides per la platja d'aquest municipi que ofereixen un punt de suport a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
4: S'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent. Una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat.
5: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana. La trobo curta.
6: Va molt bé, per la gent gran, doncs estupendo, perquè sempre pots agafar-te'n aquí i va molt bé.
5: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo baix.
4: La majoria dels entrevistats opinen que de moment 5 baranes són suficients. Tot i que estan pensades sobretot per persones grans, també se'n poden beneficiar dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda o que han patit una lesió.
2: I en plana de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
3: Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
2: I parlem d'educació, ja que la consellera Esther Niubó assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
3: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
2: Niubó, per la seva banda, assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar.
3: La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
7: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. Amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem doncs, amb la Junta, no? Que són els espais doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet, hem tingut tot el curs.
2: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya manté la pressió sobre el govern i manté aquesta convocatòria de vaga per al dia 8 de setembre, per l'inici del curs. En aquesta trobada hi van participar representants USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar aquesta convocatòria de vaga.
3: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
8: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i

0: que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
1: I seguim parlant d'aules, ara que s'ha acabat el curs i s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
2: La restricció amb un punt de polèmica ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
3: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
4: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema, que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora, però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
3: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en què guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
1: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles. I és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgo, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
2: Reclama una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
5: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també han de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma que té la seva seu a Anglaterra.
2: L'entrevista completa la podreu seguir a 9:45 de la nit per la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem del proper 12 d'agost, que hi haurà aquest eclipsi total de sol, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les zones on el fenomen serà visible al 100%. Precisament hotels, allotjaments rurals i restaurants tant del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, les Garrigues i el Segrià registren més reserves des de fa mesos.
2: A la demarcació de Tarragona, la disponibilitat per a les nits de l'11 i el 12 d'agost és molt limitada, especialment en zones de l'interior, com Prades i les Terres de l'Ebre. Alguns establiments ja freguen el ple, tot i que el sector recorda que l'eclipsi coincideix amb la setmana de més activitat turística de l'any. L'impacte és encara més evident a Lleida, on l'ocupació hotelera supera el 90%, quan habitualment se situa al voltant del 10% en aquestes dates. La paeria preveu rebre uns 10.000 visitants i ha habilitat dos espais oficials d'observació.
1: Paral·lelament, ahir a Camarles va acollir una jornada institucional, científica i de seguretat per coordinar el dispositiu per l'eclipsi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar que Catalunya no vol viure el fenomen només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: I finalment, l'eclipsi també té altres dimensions més enllà de la ciència. Té una vessant també econòmica, és una oportunitat de que molta gent visiti el territori. De fet, hem hagut de treballar molt intensament amb la policia de Catalunya i amb serveis d'emergència per preparar una allau de molta gent que voldrà venir en els 18 municipis que hem assenyalat que són els millors llocs per veure l'eclipsi.
1: La trobada va reunir investigadors, gestors del patrimoni astronòmic i responsables d'emergències. Les taules de treball van abordar la mobilitat, la prevenció d'incendis, la protecció ocular, la ciència ciutadana i l'observació inclusiva per a persones amb discapacitat visual. I ara obrim plana cultural i parlem d'un fenomen televisiu, la reina del flow, que ha traslladat el seu èxit als escenaris amb una gira que ha culminat aquest cap de setmana a Barcelona. El Palau Sant Jordi va reunir més de 18.000 espectadors en un concert que va posar el punt final al recorregut espanyol de l'espectacle després de passar per ciutats com Madrid, Sevilla i València.
2: L'elenc original de la popular sèrie colombiana va interpretar en directe les cançons que han marcat les seves tres temporades. Un dels moments més esperats de la nit va ser l'aparició de Carlos Torres, que donava vida a Charlie Flow, rebut amb una gran ovació pel públic. També van pujar a l'escenari altres protagonistes com Pez Coy, Johnny Trejos i Carolina Ramírez, l'actriu que interpreta Jamie Montoya, la reina del Flow.
1: I canviem una mica de terç en aquest sentit cultural, i és que parlem de les 100 edicions, que no es compleixen cada dia, del concurs de colles sardanistes de Vic, que ja les ha complert fa avui mateix.
2: De fet, aquest dissabte la plaça Major va acollir la 100a edició del certamen, el més antic de Catalunya. L'efemèride va reunir 28 colles d'arreu del territori i 126 exdansaires. Ens ho explica des del 9FM Núria Pereira.
7: La ciutat ha commemorat el centenari d'una cita històrica reunint 28 colles d'arreu del país que han competit en els campionats de Catalunya de les categories Gran A, Gran B i Veterà, així com en el territorial de les comarques de Barcelona. En parla Aina Mat, presidenta del grup sardanista Riallera.
8: Home, és una fita molt important perquè som precisament la primera entitat que arriba a l'edició número 100 i, per tant, no és només una efemèride que ens implica a nosaltres com a entitat i a la ciutat de Vic, sinó que implica a tot Catalunya i a tot el món de colles sardanistes.
7: La celebració ha anat molt més enllà de la competició. Després de setmanes d'actes previs per recordar la trajectòria del concurs, la plaça Major acollia una mostra d'entitats i una ballada molt especial amb 126 exdansaires que han tornat a compartir rotllana el so de recordar en Vic. Ho explica Júlia Berger, secretària del grup sardanista Riallera.
9: Una ballada d'exdansaires que han ballat durant anys al concurs i a les colles de Vic. I, bueno, de fet, hem aconseguit reunir 126 dansaires.
7: Al final de festa arribava amb la sardana de Germanor Un mateix afany, una composició inèdita de Marc Timón creada expressament per l'ocasió.
1: I de Vic ens anem fins a la part baixa de Catalunya, a les cases d'Alcanar, al Montsià, que ha acollit la 5a edició de la jornada Les cases, dones i mar.
2: Una cita que reivindica el paper de les dones vinculades al món mariner amb activitats, música i demostracions de remendar xarxes. Ens ho explica des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
10: La 5a edició de la jornada Les cases, dones i mar ha tornat a posar en valor el patrimoni marítim i el paper de les dones que durant generacions han contribuït a construir la identitat marinera de les cases d'Alcanar. Així ho ha destacat Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
11: Tota una jornada, no?, de reconeixement, de memòria i al final també d'orgull, no?, d'esta gent dedicada a la mar després de tants anys. I sí, si no és un dels dies més importants, segur que està entre ells.
10: L'edició d'enguany ha començat amb una demostració de l'art de remendar, protagonitzada per les dones marineres del municipi, que ha mostrat un ofici tradicional imprescindible per al sector pesquer. Una de les remendadores ha explicat què ha fet especial aquesta 5a edició.
12: Fa 5 anys que ho fem i molt bonic, i aquest any ja algo farà de sèrie. Molt, molt bonic, molt especial.
10: La diada s'ha tancat amb un ambient festiu i una gran participació de veïns i visitants. Una edició que referma les cases dones i mar com una cita imprescindible per preservar la memòria marinera i reivindicar el paper de les dones en la història del municipi.
1: Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem amb bàsquet, i és que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nakamoua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
2: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, en Nakamoua va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
14: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
2: Recentment, en Kamoa va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. Serà la temporada vinent el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
1: I seguim en bàsquet, ja que la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulejmanović per dues temporades.
2: L'ale pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: I canviem d'esport i parlem de futbol, però en eleccions, ja que aquest diumenge a les 11 de la nit acabarà el termini que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent.
2: Les opcions són dues: Can Dragó, l'Europa ja ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
1: I ara sí, a Primera Divisió, el Barça començarà la pretemporada aquest mateix dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
2: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol, al 3 d'agost, faran una estada al St. George Park, al Regne Unit, on tenen confirmat també un amistós contra el Birmingham.
1: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa, contra l'Atlètic Club, sinó que ho farà a la segona, i serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
2: La Liga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
1: I ara parlem de futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
2: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García suma a la de la migcampista Claudia Iglesias, Bicho, i la lateral Clara Rodríguez.
15: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
1: I a la segona federació masculina, el Sant Andreu ha fitxat el mallorquí Jaume Tovar, màxim golejador de segona federació la passada temporada.
2: El club ja supera els 5.300 socis i s'acosta al seu rècord. A la tercera federació, el Badalona ha renovat Jaume Pinyol. Per contra, Albert Ruiz no continuarà al club escapulat.
1: I parlem de tennis. La tennista Paula Badós ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
2: Badós ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf la fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
1: I anem amb tir amb arc. La tarragonina Elia Canales ha guanyat la medalla d'or en la Copa del Món de tir amb arc que es disputa aquest cap de setmana a Madrid.
2: Canales ha aconseguit la primera posició en la prova mixta, fent parella amb Javier Mérida.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, el servei de la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Duc, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.
13: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
16: La cartellera renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
17: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
18: ¿Cuánto vale?
17: Pues cerca de un millón.
18: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
16: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
19: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
17: No se preocupe, no estoy harto.
20: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
21: Nada, colgada.
16: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
20: Es como que nunca volviste.
21: Sí que volví.
22: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
21: Bueno, creo que me he saltado.
22: No hay tiempo, me tengo que ir.
16: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:15 de la tarda.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Un protagonista de la música cristiana d'actualitat, dedicant-li un disc a una de les primeres figures també de la música cristiana, com va ser en Stephen Curtis Chapman. Un disc anomenat The Great Adventure, a tribute to Stephen Curtis Chapman, va sortir a la llum el 21 de novembre de 2025 a càrrec d'en Joseph Headbang Dangbang, un guardonat cantant i compositor de música cristiana contemporània i gospel sud-africà, conegut per les seves potents lletres i històries de redempció. Un disc del qual hem volgut escoltar per començar el Club del Country aquesta setmana un parell de peces, amb l'àlbum dedicat a Stephen Curtis Chapman. La primera d'elles portava el nom de Dancing with the Dinosaur. La segona és precisament la que dona nom al disc, The Great Adventure. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country, de vegades una mica eclèctic.

de Sud-àfrica i aquests ritmes tan moguts que ens ha portat el primer protagonista del programa d'avui, en Joseph Heidbank. Escoltem música d'una cantautora i multiinstrumentalista originària d'Ontario, al Canadà, amb un estil que fusiona folk alternatiu, blues, country i jazz. Té una veu vellutada i potent, combinada amb l'ús de la guitarra acústica, el piano i la guitarra slide. Ens transporta a sons clàssics i rústics. Va debutar el 2017 amb l'àlbum Ivory Castanets i després ens ha arribat el seu quart àlbum d'estudi, el març de 2026, sota el segell Concord Records, produït per Drew Vandenberg. Ella és la Cat Clyde i aquesta cançó que he triat és el Another Time.

es mou tanta música i tants diferents estils i subestils amb aquest gènere musical conegut com a country, amb la irrupció de l'americana encara molt més. Mood Blood Vaughn és una mostra excel·lent d'aquest àlbum d'estudi llançat per Cat Clyde. Escoltem el senzill promocional del disc que porta el nom de Dark Back.

Es fan dir Low Gap i és un duo de country americana que està format per dos germans, en Gus i en Finn Johnson. Originaris de la regió d'Ohio, van rebre moltes influències a la seva joventut de l'est de Kentucky. I és un grup que està guanyant molta popularitat dins l'escena musical de la música més tradicional americana. Una barreja molt característica de country alternatiu, americana, bluegrass o de rock sureny. Ells mateixos en fan broma dient que fan música per ensenyar als amics que odien la música country. Des d'aquesta zona rural d'Ohio, com hem dit, influenciats per Kentucky, ens arriben des de l'any 2020. Eren adolescents i a poc han arribat fins aquí. Geneva és el títol del seu disc que acaben de publicar. De fet, les seves tres cançons més conegudes que van llançar anteriorment no s'hi troben, el Mockingbird, el If a Song Could Change Your Mind o el senzill anomenat Timmy. En canvi, podem trobar-hi peces com la que hem escoltat, Cuyahoga River o aquest Appalachian Ohio. Són Low Gap.

dedicat també a moltíssima gent que no coneix les noves generacions de la música country, com són Low Gap o, per exemple, com és la Sasha Visagi. Sasha se la coneix normalment al moment de la música. És una cantant i compositora de Warkworth, Ontario, canadenca, per tant, que s'ha guanyat un nom a la música country més moderna, trencant barreres i arribant-nos a través de la seva música amb el segell Sony Music a Canadà, passant el seu temps entre Ontario i, òbviament, Nashville, Tennessee, recentment també fent el seu debut al gran Old Opry. Té moltes cançons bones i nosaltres avui escoltarem alguna de les que pertanyen amb el seu EP que va editar el 2025, més en concret al començament d'aquell any. Un disc que portava el nom de Where to Start, un EP amb 6 cançons, del qual escoltem aquest High Class.

Aquesta cançó forma part del seu quart EP, aquest Where to Start, l'he triat perquè m'encanta. 31 de gener de 2025 va veure la llum. Recordem que ha publicat també dos àlbums sencers, de la qual amb el Woman in the Mirror s'hi troben moltes d'aquestes cançons, editat a finals de maig de 2025. La cançó que ho va aconseguir trencar tot va ser el tema Hey Mom, I Made It, una cançó que va escriure al costat de Jake Sagi i Shawn Chambles i que es va publicar el 2024 al Canadà. Per dir-se, va ser un número 8. Va ser, sens dubte, el seu èxit que la va donar a conèixer més enllà de les fronteres del seu estat natal.

És una passada de banda formada a Atlanta, Georgia, el 2001, amb el vocalista solista i també guitarrista solista Charlie Starr. Després hi venen en Paul Jackson, en Richard Turner i en Brandon Steele. Ells són els Blackberry Smoke. No s'han aturat ni un moment de fer música i aquesta és la darrera proposta que ens ha arribat. De fet, és un àlbum que ens recull peces de la seva discografia. Perquè són així, els Blackberry Smoke van publicar a finals de 2025 el disc Rattle, Rumble and Roll, The Best of Blackberry Smoke. Dos discos en els quals estaven doncs la majoria de les seves cançons més interessants, com per exemple aquest tema que acabem d'escoltar, Let It Burn, o fins i tot l'únic de la seva àmplia discografia que ha aconseguit mai entrar dins les llistes americanes de música country. Un únic solitari tema. Això no treu que siguin boníssims. El 2013, des de l'àlbum de Whippoorwill, ens van portar aquest Pretty Little Lie número 46.

seguida aquesta música de clares influències del rock sureny, per a Little Lie and the Blackberry Smoke, passarem a gospel. Un gospel format en base al gospel tradicional, però també amb les influències més clàssiques del soul, de l'americana, del blues, del rhythm and blues i del country. The McCrary Sisters són un grup molt aclamat de música gospel format a Nashville, a Tennessee, l'any 2010, amb les germanes Ann, Regina i Alfreda McCrary, juntament amb la seva difunta germana Deborah, que va morir el 2022, amb un llinatge musical que arrenca del seu pare, el reverend Samuel McCrary, un dels membres fundadors del llegendari quartet de gospel The Fearful Four. Tenien carreres en solitari cada una d'elles abans de formar aquest grup, que ja ha llançat diversos àlbums, el darrer dels quals, i que recordem en el dia d'avui, aquest que conté la cançó What Good Am I?

les influències, les barreges de música amb aquest disc que ens aporten les McCrary Sisters amb el disc anomenat Love is the Only Key del 2025, un disc d'homenatge també a la seva germana. Precisament aquesta és la cançó que li dona nom i la cobra el disc de McCrary Sisters. Bon gospel també, per què no, al Club del Country.

A little too late. Cançons cantades per l'Art Fish, però compostes per Glenn Erickson. Són les que pertanyen a l'àlbum de 2025 Little Girls and Puppy Dogs. Hem escoltat el tema Little Too Little, A Little Too Late, i també escoltarem d'aquest disc cantant amb bona veu, l'Art Fish, el Club del Country, la cançó que dona nom al treball discogràfic, Little Girls and Puppy Dogs.

moment de dir-vos adeu per aquesta setmana i com no podem fer-ho amb un àlbum, ho fem amb un senzill publicat a finals de maig de 2026. Un senzill d'en Jonathan Lee. M'agrada aquest cantant i espero que us agradi a vosaltres també. La cançó es diu Saturday Night. Dissabte a la nit, a reveure i fins la propera vegada aquí al Club del Country.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
4: El POU.
5: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
4: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.

0: Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarquia se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo, fèrtils de creativitat, fèrtils socialment, fèrtils per gaudir de la vida, no? Ser persones més creatives. I això, en el fons, és meravellós. I és que, en realitat, estimades, ens han volgut fer creure que la menopausa no era altra cosa més que la porta de l'infern, al principi de la fi. I dius, i ens estem equivocant, negant-li el que té de meravellós. I que en té moltes coses. I avui ja veureu que, parlant amb l'Anna Freixas, veurem que té moltes coses meravelloses. A la vida no hi ha portes giratòries. És a dir, no podem tornar enrere. No podem tenir 15 anys. I també et dic que mig mal. I això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf. I ho hauríem de viure quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I és clar, té certs inconvenients, la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat, el viatjar amb aquell dipòsit de tàmpax, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar. I ha de canviar perquè si sents que a la menopausa hi ha 100 símptomes... i aquí el nom és important, símptomes, diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat, no hi ha 100 símptomes, i si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvia moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències, i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat, i anem com el duodinàmico en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa, i nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui el nostre monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial. I sobretot, la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas, perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
2: No, però està bé.
0: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits, eh? Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona. Ha treballat i estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada i una de les coses que m'ha fet més gràcia, Anna, i t'ho he dit abans, és que és l'única dona amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja, ara he perdut el full del Chivato, però que en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, madres e hijas, un llibre que jo ho recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la libertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo Vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swim. I el que ens porta avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
2: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs, parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Uh-huh. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs, estava passant la menopausa tan contenta, no?
0: Enricament, eh?
2: I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial. És a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat, no?
0: Uh-huh. I aquesta versió és més dolça. És que abans a l'entrada t'ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa. 100!
2: Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
0: no
2: vergonya.
0: No s'hi tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res, eh?
2: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, quan en realitat un símptoma és una indicació indica una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
0: Gràcies.
2: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no és, o sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
0: D'alta baixa. Clar.
2: Aleshores, doncs, aquest ha sigut el gran problema de l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
0: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
2: Exacte. No, la hem de medicalitzar.
0: Ah, clar.
2: No, la podem.
0: La
2: podem té un component de llibertat.
0: Sí.
2: I hem és un imperatiu. I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una malaltia hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, uh-huh, no van dir que la menarquia és una malaltia exceso hormonal,
0: sí,
2: és a dir, que et puja les hormones. Nosaltres tenim en tots els moments el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat, que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001, que va sortir el gran estudi de sobre la menopausa del Women Health Initiative, quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
0: Sí, era pitjor el remei que la malaltia, no?
2: Que la malaltia,
0: sí. És veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és perimenopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
2: Sí.
0: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
2: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no? Sí. O sigui, on està el negoci? La menopausa va ser un negoci molt gran, perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia, et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins no sé on, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci, perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove. I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan felices, diuen, ostres, jo
0: sí, estic encantada.
2: I de fet, doncs ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
0: Sí, bueno, hi ha una cosa que hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una...
2: Sí, això, no, però vull dir, és cert, o sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la menopausa, menopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què? De què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes, i les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has d'aprendre perquè és una incitació a dones o homes, per cas dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, el piloma, o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses, poden passar-ho molt malament.
0: Ja, atien la por prèvia, diríem.
2: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a l'enfermetat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix, per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Mm-hmm. Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren-te això, que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
0: Sí, cal que deixis
2: quan el deixis, aprendre, allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
0: Oh, i els granets els de la regla!
2: I teníem tot allò. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, teníem. I teníem tristesa i tal.
0: Sí, sí.
2: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
0: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
2: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no?
0: Sí.
2: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
0: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Mm-hmm. Per tant, què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més.
2: Des del començament.
0: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors sí. Què? Les fiquem també sí, en el sí. Mateix sac, els sí, hi donem?
2: Sí. A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys, on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què...
0: Per compensar, diríem-la,
2: però ara, en aquests moments, que a més, en un país com el nostre, que tenim les tasses de reproducció més baixes del món, no?
0: Sí, sí.
2: O sigui, jo dic
0: era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí, sí. Lo del 1,3, algun dia, sí. Algú m'ha d'explicar.
2: Un terç entre 3 fem una criatura.
0: Exacte, dius, esto, les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què es calla la part bona de la menopausa? Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
2: Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, cherche la raison économique.
0: Sí.
2: O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha un... Però sobretot, diguem-ne, que... Jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent... tractaments sí. I tot això. Jo, mentrestant, vaig fent caixa, però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
0: Sí, eh? Sí, ja has criat fills, sí. Si és que has tingut, i has sí, arribat...
2: Sí. La Northrop diu que el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista,
0: sí,
2: no sé,
0: sí,
2: quan,
0: sí,
2: a l'anglès, a l'esport, no sé quan, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de sobte, doncs, apareixes tu i fixa't que les dones diuen jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
0: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan, després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida per montera, allò que diuen los castizos, no?
2: Total. Dius,
0: és l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. Mm. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
2: Clar.
0: I dius, això és meravellós. Mm-hmm. Els fills, ja es farà. El marit, ja es farà. Mm. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no et tiren d'aquest punt
2: perquè,
0: bo?
2: Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest, que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
0: No.
2: O els viuré com amb una edat de la renovació? No? Hi ha un diccionari àrab que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
0: Sí, sí, ho vaig estar llegint
2: això,
0: en el teu llibre.
2: Un diccionari àrab,
0: sí, sí. Bueno, perquè del món àrab ja en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No. També podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
2: I del
0: manera.
2: Que ens pot ensenyar.
0: Sí, sí, sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40. Allà encara es respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, l'arquitectura.
2: Sí, sí.
0: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa, ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no, és el well-aging. Mm. O sigui, a l'envellir bé, però per envellir bé diu has de caminar, has de fer no sé quan. A mi no em dona la vida
2: no
0: per
2: dona
0: fer
2: la vida,
0: tot això
2: no.
0: Bueno, si a més vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de Llavors crec que les dones hauríem de, primer, la sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les. Això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no?, aplegar-nos una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a Menorca, no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
2: Sí. Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? I la força de les dones... Amb sororitat, les dones... perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut en comunitat, amb altres, no? I de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè... O sigui, jo, per exemple... En el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin allà, com un camí alegre per seguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si me'n quedo embarassada, per si... És a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força, fa por.
0: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones... Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
2: Jo, el juliol, en faig 80.
0: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62. Ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira, Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també. O la Charo López, o... Saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso... Oh, a bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
2: Sí, jo crec
0: més.
2: Que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall... som dones que estem tractant de crear una... Hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra. No?
0: Sí, cal que surtin més, però, eh?
2: Sí, n'hi ha moltes, eh?
0: No, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, en podcast, ràdio és més fàcil, però a televisió encara estan...
2: Sí.
0: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors...
2: Ells han ocupat sempre. Sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, diem una bellesa 8.0, no?
0: Ah, molt bé.
2: O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem reinventant, no? Està bé, tampoc hi ha normes, no?
0: No, sense regles.
2: Com hem de ser, no?
0: Sense
2: doncs
0: regles.
2: Com vulguem, no?
0: Sí, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa i hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? El maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida... On que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
2: Sí, perquè és que aquest... Has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys... que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, esclar, hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard.
0: Sí.
2: Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
0: Sí, a mi em va coincidir.
2: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens... o no tens parella, estàs de la parella fins aquí, o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant, o unes rivalitats a la... És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
0: sí.
2: Tens amigues, te n'adones que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores... amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomnis té a veure amb la teva vida, no té a veure amb les hormones. Té a veure amb què doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira, o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia, com una vella capa, tot lo tapa. Llavors, tu vas al metge, que vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa, no? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, doncs no és la menopausa.
0: Clar, és una...
2: Llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones, o sigui, perquè això és el fàcil, no?
0: Clar.
2: Perquè no van a buscar què és el que t'està passant. Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció a una pacient seva, una dona gran, I un dia, de sobte, la senyora tenia, va entrar en una etapa que estava, tenia l'atenció superperfecta, no? I ella, al final, li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal. I ara, de sobte, ha passat alguna cosa a la teva vida? Li va dir. I diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat.
0: Ai,
2: no?
0: No? Sí, sí.
2: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no? I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
0: Sí, ara tornava a preguntar. Sí. No, no, digues, digues.
2: No, no, digues, digues.
0: La revista mèdica de l'ANSI va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és,
2: sí,
0: això.
2: Sí. Sí, sí, aquest article l'he portat aquí. És aquest. Diu, teníem raó, clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
0: Vale.
2: O sigui... Aquest és un dossier que ha fet de Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa.
0: Uh-huh.
2: I una de les coses que diuen, l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient que tenen que d'hormones que tenen que ser
0: reemplaçades,
2: estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
0: Veus?
2: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat tres pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè, és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
0: Sí, clar.
2: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. I, clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
0: Però és que també canvia el dels homes.
2: Home,
0: és que, clar, l'andropausa, ara, d'aquí no res, ho començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa. Perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tan en picat, però, perquè les seves hormones són més, diguéssim, més pausades.
2: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
0: Bueno, clar.
2: Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
0: coital
2: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional i que els farà molt més feliços. No? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al Servei de Geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
0: A la tercera
2: a la bellesa. No? I, esclar, jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... O sigui, nosaltres, o sigui, el gran pànic és... que quan les dones se n'adonin, no?, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i lo bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
0: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no?, quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I, en canvi, tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya,
2: a un bar, dones? A un bar.
0: Tots són dones, Anna.
2: Estan
0: totes encantades, eh?
2: La Isaac Dinesen deia,
0: sí,
2: les mujeres juntes se rien, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I, tal, no? I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
0: Això és veritat.
2: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
0: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
2: Comunitat.
0: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre nosaltres.
2: L'associació de veïnes del barri.
0: Sí, l'associació de dones, més igual, el gimnàs, el club de lectura, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
2: Jo copats.
0: Hi havia un home, un club de lectura. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
2: Totalment.
0: No?
2: Sí.
0: Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
2: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria... Tu vales mucho.
0: Ah, que maco! Que maco!
2: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
0: A la història, sí.
2: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia, no? Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
0: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas, ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic.

0: Ens interessa és una friki de les sèries. No ens enganyem, és una friki.
1: Ho soc.
0: Bé,
1: ja encantada.
0: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Boyet. Sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
1: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara de alguna cosa acollidora, no? Aquestes, són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
0: Manteta!
1: La manteta, el jersei, avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida, que potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
0: Amigo.
1: Perquè sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, et deixen, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
0: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir.
1: Sí,
0: va. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
1: Vale, dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi han moltíssimes, llavors, bueno... Jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
0: I tant, qualsevol cosa.
1: Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil·la, a gust i això que hem dit, no?
0: Top Manta! Ah, no, bueno, Top Cozy, Top Manta és una altra cosa.
1: Bueno, Top Manta...
0: Sí.
1: Podria ser.
0: Vinga.
1: La primera, per mi, és Les xiques Gilmore.
0: Hombre!
1: Ja fa anys, per mi han ballit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no és tant la seva història que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
0: Vinga.
1: I sobretot el que m'encanta de Les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
0: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic
1: bueno,
0: aquí més.
1: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors bueno, potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
0: Ah, bueno, sí, Virgin River.
1: Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
0: Oh,
1: Ese dron maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, i té el mateix element, un poble molt reconeixible, aquesta, el cas, la protagonista doncs, ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir, i troba ja en aquest poble doncs, el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana... I doncs, hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs...
0: Com es diu? En castellà no es diu així, es diu Un lugar...
1: Un lugar para soñar, és veritat, perdona.
0: Un lugar para soñar.
1: Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
0: Vinga.
1: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres
0: coses. Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
1: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria...
0: Sí, molt,
1: sí.
0: Molt,
1: és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska... Es coneix més com un pez fora de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un Doctor Mateo també era així.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Saps? També era una altra sèrie molt cozy espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé si a la gent li agradarà, però passava Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
0: Ara ja...
1: Estava espanyolitzada, però...
0: Animals també és cozy.
1: Ahir voy.
0: Ah.
1: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta a les de Netflix.
2: Vinga,
1: i després ens anem a
2: les... Com si ens pagués Netflix.

0: Bueno, si vol.
1: Bueno, si vol estem aquí oberts de sí.
0: Una altra que recomanaré, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest, també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna... Ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit.
1: Vale.
0: Coses agradables,
1: happy.
0: Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt, i el mateix, jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans...
1: O sigui, diríem, Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a Cozy.
0: Sí, i igual la sèrie que m'agrada a mi.
1: Igual la sèrie de Marina.
0: També veig altres coses més dures,
1: sí,
0: eh? Però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes que són les de la BBC.
1: Oh, meravella!
0: Que ens encanten a tots. I ara aquest estiu TV3 3CAT ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
1: Ja era hora,
0: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
1: Sí.
0: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
1: Que bona, meravella.
0: Aquesta està Filming també, jo la veia Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que dèiem, verd. Aquesta és d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
1: Llavors, veterinaris...
0: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
1: Sí.
0: I són els anys 30...
1: És preguerra.
0: És preguerra.
1: Preguerra.
0: Preguerra, guerra... Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
1: Sí. El fill és un dels fills dels Darrell.
0: Correcte. Llavors, això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé que és els Darrell.
1: Quina meravella, molt recomanable.
0: I aquesta, si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no té paisatges de Canadà, no
1: bueno,
0: té res.
1: Té
0: és Grècia. Que llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
1: Sí,
0: i no, també. Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
1: principi. Bueno, està basat en un gran llibre,
0: està
1: també.
0: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que és
1: I
0: el
1: família.
0: Del Gerald Darrell, sí. Que
1: home,
0: és el que
1: família.
0: Va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
1: Sí, sí.
0: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que
1: I
0: són
1: un
0: divertidíssims.
1: En grec.
0: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
1: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
0: Meravellosos.
1: Marina, queden dos minuts fent-nos una llista top.
0: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció que ha sortit ara de moda, que són les Cozy Mystery. Són les sèries Cozy de misteri.
1: Ah, això ens agrada molt.
0: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré. Però les que sí que hem vist tothom i coneix són Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Ah, molt bé, sí.
0: Vale? Seria
1: el
0: aquest
1: podcast,
0: estil.
1: A més a més.
0: El Hombre Infiltrado, que
1: també.
0: Aquest també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí.
0: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que aquesta
1: fantàstica,
0: tothom la coneix.
1: És com es deia la senyora...
0: Fletcher.
1: Fletcher.
0: Monk, és una altra també fantàstica,
1: sí.
0: Que també seria aquest estim, i una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, d'acord? ¿Vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
1: Ho deixem allà.
0: I ja està, top 5 per mi, les xiques Gilmore, si no les heu vist, els Darrell, totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Meravella.
0: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
1: Doncs ja veieu, Cozy, hem tingut Cozy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí a l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament, el de l'Igo Vivis, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. I com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes, no quan et fas gran.

0: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
0: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
0: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet. Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal com éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals. Hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil, i cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous i els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs també molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes. Encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983. Era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres. Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Que té de dolent, això. Doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó, Barcelona, en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busquer, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962, el protagonista va ser John Wayne, les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir és la

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermets, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat al teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

No t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Envia una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics cocos, a vegades em veig en fotos velles fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
4: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
5: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics, enguany no, enguany ha estat una sèrie de temàtiques variades, i per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
6: És una documentació extraordinària, tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Reemissió de 3 a 4:15 de la tarda.
7: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
8: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
9: Un centenari és aquí a Mollet i va el meu avi, en Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
10: De la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
2: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia, de Neil Young, per aquesta tarda plorar una mica.
1: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Coco.

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Frankel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ah, i segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte, aquest any, per primera vegada en divendres, 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat.

All My Loving. All my loving, darling, I'll be true. Tot el meu amor. All my loving. 1963. All my loving. Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, Obladà. Que no vol dir res, però per mi estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'Obladí, Obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bon. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. I used to be the shotgun to

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
1: No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics, oients, s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart, dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola, amigos de Cadena 13.
4: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
5: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 2, 4 a 2, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach, a la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1900.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Es calcula que més o menys hauria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Ha. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor. Amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison. I was dreaming...

I Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer. Si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

0: night dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que em tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mar.

El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del programa on, com sempre, doncs, rebusquem les nostres prestatges per recuperar les carpetes d'aquells discos que volem tornar a escoltar. Com sempre diem, la bona música és inexorable, no s'acaba mai i val la pena tornar-la a punxar i explicar algunes històries relacionades amb algunes d'aquestes cançons. Avui, però, fem un programa una mica diferent. Ja fa bastants programes enrere vam fer una selecció de cançons d'amor de forma molt eclèctica i pràcticament aleatòria, cançons que o bé tracten o bé parlen directament d'amor. Cançons de tots els estils, de tots els tipus, i el que farem no és presentar-vos les cançons com fem sempre, sinó com ja hem acostumat a fer en algunes ocasions, inspirar-nos una mica, escriure quatre línies romàntiques i mesclar aquestes reflexions amb aquestes cançons d'amor.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
2: En aquell moment vas aparèixer tu. Em va fer tanta il·lusió retrobar-te, com si fossis un àngel caigut del cel. La teva xerrera m'absorbia i em meravellava, i quan em vas començar a mirar amb aquells ulls grans tan oberts, amb aquella rialla encomanadissa i amb tant d'entrega, vaig tenir clar que hi havia una màgia que es retroalimentava per ambdues bandes. Puc afirmar que era la primera vegada que em passava, ja que en anteriors experiències sempre fallava alguna cosa, mentre que en aquells precisos instants, sense intermediaris ni cartes postals, sinó un davant de l'altre, de fit a fit, hi havia quelcom màgic que es palpava.

va encén la son, fixo aquests moments agradables a la memòria, la presa de contacte personal, aquell primer moment màgic, especial, irrepetible, el creuament de les coordenades i les ordenades, les dades i la persona, la cara, la personalitat i l'esperit. Premonició, bonica paraula.

0: millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Balló.
1: Sempre especulant, sempre imaginant la persona i el moment, i acaba fent-se real aquell tímid pensament. Resseguint amb els ulls les faccions, moviments, expressions, les celles, les pestanyes, els ulls profuns i enigmàtics, expressius, simplement bonics, complexament atractius. L'immediat record del seu somriure em manté despert,

I entre els arbres, assegut a la pinassa seca, miro cap al sol brillant i encegador i recordo el moment. Cada imatge, cada paraula, cada tímida mirada, intentant esbrinar respostes ocultes. Somiaré una i altra vegada en el rostre, ressonant la veu per les parets, clavant-me la mirada per breus instants, acostant els nostres pensaments.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja sé que poques coses puc dir-te en aquests moments que et consolin, que poques coses puc fer perquè ho oblidis, que poques coses puc fer perquè somriguis, però que sàpigues que em tens per a tot el que faci falta, que et faig costat, que em pots trucar quan vulguis i que tens les portes de casa meva obertes. No vull que diguis que la vida no té sentit. No et tallis en trucar-me si et fa falta.

cada vegada que llegeixo les teves paraules em sento reconfortat i cuidat. Sé que hi ets i que l'espera ha valgut la pena. Sé que algun dia ens retrobarem i que llavors ens tornarem a abraçar intensament, com aquell dia. I potser llavors ens podrem tornar a besar i acariciar-nos, tal i com he somiat, cada nit. Quan t'escolto, tots els meus mals desapareixen. Res em fa més il·lusió que tornar-te a veure.

0: rock and clàssics.
1: Amb Esteve Llop.
2: M'encanta mirar els teus ulls, vius i tendres, dolços i atrevits alhora. Besar el teu coll, veure com la teva pell es posa tensa, com les teves pulsacions s'incrementen i ens unim en una llarga abraçada que tantes vegades he desitjat. De nou, he tingut la sensació d'estar entrant a dins teu i que tu entraves a dins meu. Aquest instant ha de ser etern, no podria entendre-ho d'una altra manera. Espero que ho vegis igual que jo, perquè vull passar la resta de la meva vida amb tu.

Somio que passem una nit junts, els dos sols, i que seguim fent realitat els nostres somnis i il·lusions. No te'n vagis mai més. Queda't amb mi. Imagina't que et torno a abraçar com ahir a la matinada. Imagina't que ens xiuxiuegem a l'orella i ens diem aquelles paraules que només tu i jo ens podem dir. Imagina't que dormim un al costat de l'altre i que l'endemà seguim ben units. Imagina que el somni ja és realitat. T'estimo i et desitjo.

0: Mai havia estimat a ningú així. Em nego a creure del tot que s'ha acabat, tot i sentir-me tan sol i desgraciat. Sempre he dit que t'ajudaria amb el que fes falta. Ara ja no sé si puc. A mi em pots demanar el que vulguis, no te n'estiguis. Soc tot teu.
1: Vull deixar de somiar, vull deixar de recordar, sentir-me lliure i volar lluny, recordar.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Que frustrant plorar els dos per separat. Que frustrant abraçar-nos però no poder arreglar res. Que frustrant no poder oblidar ni voler-ho. Encara que soni a frase típica i tòpica, no em puc imaginar la vida sense

0: i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi, doncs, a passar un dia ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Les hores tristes passen tan a poc, els dies semblen setmanes i les setmanes mesos. Diuen que el temps poleix les coses, però tant se val. El temps em consumeix, però no importa, encara que al final del túnel potser no existeixi. Això és una de les coses que més m'angoixa. Va ser que marxessis i que hagi tornat el fred i el vent. Desitjo, com poques coses en aquest món, que torni el bon temps. Llàstima que les papallones no es poden tocar, si no, després no poden volar. I jo vull que volin el seu aire, felices, ben amunt, fins a tocar el cel, malgrat em dolgui profundament que no sigui amb mi. Jo ja no puc volar.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: A les portes de Troia. Un espai de divulgació històrica on el passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó el que explica la nostra realitat quotidiana.
2: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: Tots els dimarts a les 9 de la nit al 96.3 de la FM. També el pots tornar a escoltar els dissabtes a les 10 de la nit.
3: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
4: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bar Tiki de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, tercer episodi de Bar Tiki en xancletes, de Bar Tiki amb sorra als peus i sal enganxada a la pell. Us saluda Carles Molina, que seré el vostre barman, i contem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bar Tiki d'estiu, però algunes coses no canvien. Així que, com m'acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. El menú d'aquest vespre va de surf. La música, esclar, no l'esport. Que aquest és un espai inclusiu i els nostres clients són més de barra que de taula. Avui tenim una sessió molt especial dedicada al surf rock, una cosa molt original per un programa estiuenc. I començarem amb el que és el músic fonamental pel surf rock, un estil que es va fer popular entre 1958 i 1964 i on va regnar el guitarrista Dick Dale. Segurament, i des de l'estrena de Pulp Fiction, sentim el nom de Dick Dale en His Deltones, i pensem immediatament en Mr. Lou, tot i que el seu primer hit de veritat no va ser aquest, sinó un tema que duia per títol Let's Go Tripping, de 1961. Va, no ens enrotllem més i sentim els dos temes, Mr. Lou i Let's Go Tripping.

Dick Dale and the Deltones van ser un dels primers a desenvolupar un repertori de cançons amb lletres que es referien exclusivament a l'argot i a les activitats surferes. Els títols d'aquests discos, malgrat ser expressions d'argot surfista, sonaven prou bé a la ràdio per ser qualificats com a discos de pop formals. Per qual cosa, el món del surf va servir de plataforma perquè qualsevol intèrpret pogués fer-se un nom i aconseguir les llistes nacionals. Inicialment, hi havia fonamentalment surf rock instrumental. Els següents temes són dos veritables clàssics del surf rock instrumentals. Cançons que tothom hem sentit en diferents versions, com Wipeout, que és original de The Surfaris, de 1963, i Pipeline, de The Shanties, de 1962. Tots els temes fan referència a l'esport, al surf. Pipeline significa tub, és a dir, quan una onada es tanca per sobre del surfista, mentre que Wipeout és una caiguda de la taula.

Aquest tipus de bandes no acostumaven a tenir carreres gaire llargues, sinó que més aviat eren uns grups que potser feien alguns singles per acabar desapareixent. Un dels combos de surf rock instrumental més persistents, però, van ser The Ventures. The Ventures, un quartet de Tacoma, estat de Washington, format el 1958, que va fer fortuna amb diversos singles, bastants d'ells versions, com el que va esdevenir clàssic del surf rock, Walk, Don't Run, que escoltarem seguidament. Com us dic, aquest Walk, Don't Run no és de Ventures, és una composició instrumental escrita i gravada originalment pel guitarrista de jazz Johnny Smith el 1954, que va assolir fama mundial quan The Ventures van gravar una versió el 1960. El següent tema que posarem ja és de 1968. La moda del surf ja havia passat, però ells, els The Ventures, seguien en actiu i els hi van encarregar el tema principal de la banda sonora d'una sèrie de televisió de nom Hawaii 5-0. Sentim, doncs, Walk, Don't Run i després Hawaii 5-0.

Però no només hi havia surf rock instrumental. Aviat aparegué també el surf rock vocal, que prenia també influències del rock and roll i del doo-wop. Naturalment, que els més grans, almenys a primers dels anys 60, en surf rock vocal, són els Beach Boys. També hi havia d'altres bandes, com el duo Jan and Dean, pioners d'aquest estil, que van tenir un número 1 amb el seu tema Surf City de 1963. En quant als Beach Boys, posarem Surfing USA, un tema que en realitat té la base musical plagiada de la cançó Sweet Little Sixteen de Chuck Berry. En Chuck Berry, quan es va enterar, va denunciar el grup i al final doncs van acordar que en Berry rebés crèdits com a compositor de Surfing USA, una cosa que no va agradar gens a Brian Wilson. Sí, com sigui, tot i que la lletra és completament diferent, la música de Sweet Little Sixteen és completament igual a Surfing USA, es posi com es posi en Brian Wilson. Va, posem Jan and Dean, Surf City i després Surfing USA.

Uns altres que van fer fortuna al surf rock vocal van ser en Terry Melcher i en Bruce Johnson, és a dir, el duo Bruce and Terry, que van tenir una curta carrera de 1963 a 1965 amb hits com Summer Means Fun. En Terry Melcher era fill de l'actriu Doris Day. En Bruce Johnston era un músic de sessió. De fet, va tocar el baix en l'èxit To Know Him Is To Love Him, que va ser el primer èxit d'en Phil Spector. Aquests dos no només van tenir una carrera com a duo, també van implicar-se ajudant un altre grup anomenat The Ripcords, per a qui van composar i arranjar el hit Hey Little Cobra. I per quadrar el cercle, tots dos, en Bruce i en Terry, van acabar treballant amb els Beach Boys. En Bruce va substituir Brian Wilson a les gires quan aquest no volia sortir de gira amb el grup. I en Terry va tenir algunes petites col·laboracions també amb els germans Wilson i companyia. Sentim Bruce and Terry, Summer Means Fun, i després Hey Little Cobra dels Ripcords.

Els següents protagonistes no serien un grup exclusiu de surf rock. De fet, són de Minneapolis, on gaire surf no n'hi ha. Però el seu gran hit va ser Surfing Bird. De fet, la cançó favorita de Peter Griffin de Padre de Família. I un tema pel qual tota la parròquia de Bartiki hauria de fer-los reverències. Parlo de The Trashmen. Insisteixo, no és que siguin purament surf rock, fins i tot serien una mena de protopunk. Parlem de l'any 1964, compte. Com a curiositat, Surfing Bird és una mena de combinació dels temes The Bird is the Word i Papa Oh Mo Mo, de la banda de rhythm and blues The Ripping Tones. Escoltem un parell de temes d'aquest disc de The Trashmen, Surfing Bird i també el segon tema Malagueña.

El surf rock instrumental va ser l'estil que es basava més en la guitarra del primer rock and roll. Per això va exercir una gran influència en posteriors estils de tocar la guitarra elèctrica. Com a reconegut pare del surf rock, en Dick Dale va desenvolupar un estil de guitarra reverberada que buscava d'alguna manera evocar les onades i la subcultura adolescent del surf. La seva tècnica es basava en la interpretació amb trèmolo i amb recordant l'estil dels instruments de corda pulsada de l'Orient Mitjà, tot mantenint les notes en puntejar les cordes de la seva guitarra amunt i avall. L'orientalisme de Misir Lou li va fer patxoca en Dick Dale i ho va tornar a intentar un altre cop amb un altre tradicional, en aquest cas hebreu, el Hava Nagila. Sentim dos temes més a Dick Dale, Hava Nagila i també la seva versió del tradicional caribeny Sloop John B.

Als anys 90, en Quentin Tarantino va provocar una petita revifalla o fins i tot descobriment per les noves generacions del que era el surf rock, quan va colar fins a 3 temes d'aquest estil a l'exitosa banda sonora de Pulp Fiction. Pensem que en 1996, tot just 2 anys després de la pel·lícula, s'havien venut més de 2 milions d'unitats d'aquest disc, d'aquesta banda sonora. Els Pixies, que eren bàsicament un grup dels 80, però que sonaven a 90s, ja havien fet una versió d'un clàssic de surf instrumental, el tema Cecilia Ann. Total, que als 90 doncs hi hagué un petit, com us dic, un petit revival surf. Podem sentir l'original de Cecilia Ann, dels Surf Tones, i també el clàssic que va posar Tarantino a la banda sonora, Surf Rider, de The Lively Ones.

Amb el següent triple lliurament sonor ens traslladarem inicialment al Marroc amb el disc Aficionado, Flamenco Moro, una obra superba de flamenc contemporani creada i interpretada pel talentós guitarrista Alà Zuiten, músic que brega per trencar fronteres amb un fenomenal, amb una fenomenal fusió entre flamenc i sons àrabs, des que va viatjar per primera vegada a Andalusia fa poc més de 10 anys. N'escoltarem Bulerías del Gitano Moro. Després anirem a Itàlia amb Gris Senre, una obra majúscula creada i interpretada pel duet piemontès Lindal, un projecte que es nodreix de les tradicions occitanes que perviuen en aquelles contrades dels Alps italians, poc conegudes però ben riques a nivell musical, tal com comprovarem amb l'audició de dues peces sensacionals, Trecuel i Eschapafol. La tercera proposta d'aquest quart bloc ens porta cap a Malawi, país de l'Àfrica Austral, amb uns estils musicals força singulars i reconeixibles, si els comparem amb els de contrades veïnes. Des d'allà ens va arribar la tardor passada Chule Chule Iwe, el nou disc d'un dels músics més coneguts del país, Gasper Nali, bregat compositor i intèrpret que va iniciar la seva carrera tocant pels carrers del poble d'Enzuzu i els llogarets dels voltants al preu de 50 o 100 kwashas per cada cançó, o sigui, entre 1 i 2 cèntims d'euro. N'escoltarem la peça estupenda que dona títol al disc.

El nostre cinquè paquet musical d'avui arrencarà de nou en la Rússia siberiana, concretament en la República de Tuvà, lloc de procedència del duet Odushu, un projecte de fusions que ja amb el seu debut es va situar com una de les formacions més innovadores dels sons ancestrals d'aquelles remotes, esquerpes i precioses contrades. Del seu tercer disc, Nostàlgia, rememorarem el fantàstic tema Dos Color. Tot seguit anirem al Japó amb l'àlbum Life Goes On, un treball on la veu, la bateria, la lira i el shanshin, instrument de tres cordes tradicionals de l'illa d'Okinawa, són la base de les composicions. Aquest projecte d'Anna Sato i Toshiyuki Sasaki va néixer l'any 2016, no pas en terres nipones, sinó en un festival de cants polifònics a l'illa de Còrsega. Avui hem escollit Anshana, la peça estupenda que obre el disc. La tercera i última proposta d'aquest cinquè triplet sonor del programa d'avui, de resum, de temporada, ens portarà cap a Bèlgica amb l'estrena del projecte Ecos Van de Bergen, formació instal·lada a Brussel·les amb majoria de membres d'origen iranià. Entre aquests, la talentosa Farnoush Khodadadeh, líder i fundadora del grup. El debut homònim d'Ecos Van de Bergen conté delícies com Q.

Seguim avançant en aquesta edició de Messenger número 929, primera del resum de la nostra 23a temporada en antena. Aquest triplet sonor arrencarà des de la Bretanya francesa, amb el que avui en dia és un dels més aplaudits artistes en el panorama del folk contemporani bretó, el gran Denis Prigent, qui l'any passat editava Toen Bor, Chants de Set Mers, un disc dedicat a la vida dels sofers pescadors de les costes atlàntiques, del qual escoltarem la preciosa La Tramontane. Tot seguit ens movem cap a Estònia per gaudir de nou amb la música continguda a Il Mateat, segon treball discogràfic del jove duet estonià Duo Rut, on trobem en Lisset Revan i Katarina Kivi, amb les veus, amb les seves veus i poca cosa més que el so d'una cítara estoniana, instrument de 42 cordes que toquen simultàniament les dues virtuoses situades una enfront de l'altra i amb la cítara entre elles. N'escoltarem el tema anomenat Udo. Amb la tercera proposta d'aquest sisè bloc tornarem a terres lusitanes per xalar de nou amb la música de l'il·lustre músic portuguès Rodrigo Leao, qui va editar l'abril de 2025 O Rapaz de Muntanya, una obra que, com és costum en la discografia de Leao, reinventa constantment el folclore portuguès amb l'aportació de tocs clàssics o new age, com constatarem amb l'audició de dues joies del disc, O Labirinto i O Rapaz de Muntanya.

continuarem en terres ibèriques i, de fet, ens traslladarem ara no gaire lluny d'on hem acabat l'anterior tripleta sonora. Anem cap a Extremadura amb el segon àlbum d'un músic del qual, malauradament, el seu primer ens va passar desapercebut, així que ens vam perdre quelcom de ben brillant pel que hem pogut copsar amb Mestranzo, disc editat fa just un any pel talentós i inconfusible Manu Sequera, músic, compositor i musicoterapeuta nascut a la població de Villar del Rei, a la província de Badajoz. N'escoltarem una perla anomenada Les Moreres. Tot seguit cap a les Illes Balears. Cada any ens cau a les mans alguna proposta de folk metal, gènere de fusió que ens engresca pel nostre passat heavy. Aquesta temporada, per exemple, vam gaudir amb De Verses Dues Torres, el nou i energètic treball dels mallorquins Boc, que fa xalar tant els rockers com els folkies. D'aquest treball hem escollit el tema Gundalf al Pipas. Per concloure el setè triple lliurament musical d'aquesta edició de resum de temporada, recuperem el disc Un Forgotten Sketch, obra fantàstica del músic d'ascendència persa resident als Estats Units, Alan Kushan, un dels millors intèrprets mundials del santur, instrument persa de la família de les cítares, amb el qual Kushan crea un univers singular a mig camí entre els sons tradicionals i els formats jazzístics, com podem comprovar amb la fenomenal Saadi Shirazi.

0: sempre meu.
1: Arriba el moment d'acomiadar-se d'aquesta primera edició de resum de les 5 que enguany ens caldran per repassar el bo i millor de la temporada. Anirem de nou a terres nipones amb Ancient Seeds, una obra gairebé mística de l'artista establert a Tòquio, Ako Takenaka, compositora que es mou com peix a l'aigua en un territori que es nodreix principalment de la música tradicional de l'arxipèlag asiàtic i també dels sons New Age.

N'escoltarem el tema Amecuni. A continuació anirem a Cádiz en clau de flamenc contemporani. Alborada és el quart àlbum del virtuós de les cordes Pipo Romero, artista singular que ha evolucionat des de músic de sessió de diferents i conegudes formacions de pop rock ibèric fins a un univers propi, únic i intransferible, en el qual la guitarra acústica s'ha transformat en el mitjà per transmetre la seva ànima flamenca. N'escoltarem la peça que dona títol al treball. Per últim, anirem a Bòsnia i Herzegovina en Ràdio Zepda, sisè treball discogràfic dels aclamats d'Ivan Hanna, formació de Sarajevo, a la qual vam descobrir fa 10 anys, amb la que ens vam trobar per segona vegada el 2022 i que el 2025 ens ha delectat amb perles com Primitivo i, si queda temps, alguna més. Som a la vostra disposició a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

la R és la família. M'he confusió. S'ha jornat aquesta vida, jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mi. Una

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ICAT, l'estiu sona diferent. Ara mira'm bé, passo ràpid, sempre...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.